What's wrong? She whispered in my ear so sweet.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt més estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit, però que pujarà força de dia, movent-se entre els 21 o 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 31 o acostant-se als 32, amb una humitat més baixa i enxafogó una mica notable, però no pas gaire. Vent feble amb mestral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats o una mica forts a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
5: És un tema que afecta moltes llars i, a més, és un tema molt extens i que té, hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, ja em poso nom, incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
6: Un cop, sí.
5: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
4: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
5: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
7: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
4: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
7: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per la urgència, i aquest concepte no existeix. o que volen cobrar per una peça addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
5: Mm-hmm. Bé, els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
4: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
5: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
4: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
6: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida de Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
4: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
6: Sí, perquè bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge que és el Charlie Black, que és com un, és inspirat amb el Charlie Riven, però en versió novel·la negra, com que li volien donar demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell agafava i es disfressava del ric, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el ric, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit, per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones? I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
4: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetent Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadora del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Brema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi, i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pampuls 2026, que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants de la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors d'Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Brema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte dia 5 hi haurà activitats infantils i jocs gegants inspirats en la Brema amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Tracció Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Canet a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Brema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Brema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Brema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Brema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
8: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
4: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 7:45. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda.
1: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
9: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
1: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
10: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
1: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
10: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
1: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
11: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després mateixes persones amb el boca a boca doncs ens han contactat a nosaltres directament amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
1: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt més estable, dominat pel sol i el cel clar, pràcticament tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit, però que pujarà força de dia, movent-se entre els 21 o 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 31 o acostant-se als 32, amb una humitat més baixa i enxafogó una mica notable, però no pas gaire. Vent feble amb mestral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats o una mica forts a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Obrim aquest espai dedicat al consum, als consumidors, als seus drets, a les seves reclamacions i també als casos que es van trobant aquí a Cubelles, i ho fem de la mà de dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, ens acompanyen, com sempre, últimament en aquest espai, l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, un altre dia més.
0: I també tenim amb nosaltres Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, anem parlant aquí de casos que es troben a l'OMIC, també de situacions que poden ser més o menys generals o habituals, en què es poden trobar consumidors que després van a presentar les seves queixes o consultes o reclamacions mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I avui ens volem centrar en aquelles reparacions que necessitem a casa, d'un electrodomèstic, d'un element concret que bé, no acaba de funcionar bé i necessitem l'ajuda d'un tècnic, d'un instal·lador, d'algú, d'algun mecànic que concretament vingui a casa, no?, a mirar-nos allò que ens està fallant, que no ens està funcionant bé. És un sector, no?, que, bé, en el cas de Cubelles, us heu trobat algunes queixes o algunes reclamacions, oi? Expliqueu-nos què és quines situacions, així, jo he parlat en general, però vaja, no sé si es pot concretar més, us heu trobat en situacions que tot això, aquestes reparacions deriven, en què es va allargant més en el temps del que toca, si cada vegada fan falta més peces, potser, del que el consumidor creu que tocaria, vaja. Quina és la situació en què, si algú s'hi troba, considereu que caldria anar a consumir i dir, això no és el que tocaria, no?
2: Sí. Mira, més que res comencem una mica, no? Diem que en aquest cas volem parlar, és un tema que afecta moltes llars i a més és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no?, les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no?, perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no?, però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
1: Un cop, sí.
2: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
0: Clar, tu et trobes amb la urgència. Truques al tècnic. Et ve a casa sense haver-te donat cap pressupost perquè et dirà, és que ho he de veure.
1: No, però abans has de preguntar-li què et cobrarà, per venir, no?, el desplaçament, quan serà la mà d'obra, si t'ha de substituir les peces, que més o menys quan seria el cost. Tu ja li expliques si té garantia o no, no? Potser hem de fer una miqueta de recerca abans, no?, de buscar la documentació que tenim d'aquest objecte, o depèn de la...
2: Això deia que aquí hi ha moltíssimes casuístiques, no? Cas que tenim una mica de temps perquè volem buscar diferents proveïdors, doncs sí que podem fer-ho al pressupost. Sigui com sigui, i això sí que és important de dir-ho, el més important és, per qualsevol reclamació, com sempre, però en aquest cas encara més, hem d'exigir la factura. Perquè ens arriben molts casos que no podem atendre perquè, con IVA sin IVA, ja ho dic així, fins i tot així, no?, en el castellà, llavors tu no li vols fer amb l'IVA perquè t'estalvies uns dinerets, perquè normalment, per molt que diguin, gairebé sempre la persona consumidora que diu no, a mi cobren menys. Ho dic també perquè aquí també vull fer una mica de llança a favor dels autònoms, que moltes vegades... en aquest cas, perquè si no podem fer res. Perquè, clar, si ens venen a nosaltres dient és que no ha complert el que m'havia dit amb el pressupost, molt bé, potser que tingui un pressupost, però si després no hi ha factura, és que no està complint.
0: Que no consta la feina feta, no? Al final la factura és com tenir constància de que això s'ha fet i està pagat, no?
2: No, tu podries fer també un albarant, Una albarada d'entrega també et serviria amb això i amb altres coses. No és tant, si després va a judici, aquesta persona guanyarà, no? Perquè estem parlant, però estalviem, si realment, segons el que sigui, hem de... És com quan compres un... Oi que quan compres un bitllet d'avió, si saps que si és molt, molt, molt econòmic, que no et retornaran els diners? Doncs en aquest cas hem de ser conscients que si tenim un després una queixa i no funciona, si no hem reclamat la factura, vull dir que siguem conscients a l'hora després també, a l'hora de pagar, que pagues més, però també tens aquesta reclamació. Llavors, segons els imports o el que sigui, potser val la pena aquest sobrecost, que no és un sobrecost, no deixa de ser, però que és, bueno, sobrecost final pel consumidor, d'això. Llavors, exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
1: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible, perquè així és com podem...
0: Hi pot haver conceptes sospitosos dins d'aquest detall? Home. És a dir, que t'hagin cobrat coses que en realitat no es poden cobrar, no?
2: L'urgència immediata, allà, no? Per
0: doncs
2: exemple,
0: val 150 i un concepte és això, immediatesa o
1: sí,
0: urgència.
1: O... El tema dels recàrrecs i suplements, sí, ens hem trobat, no? Que volen cobrar doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
2: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost. Si no, és que al cap de setmana. I una altra cosa, sobretot també com sempre, no? Això és el que anem dient, però no ens cansarem de repetir-ho i ho seguirem fent. Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general. Aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers... hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional. És perquè s'aprofiten, te'l posen allà, saps que estàs en un moment de...
1: Bueno, vulnerable.
2: Total.
0: De necessitat immediata, no?
1: Sí.
0: I truques, no? I potser el servei aquest no era el que tocava, no? Uh-huh. Bé, sí que és veritat que es pot passar molta, estem parlant de portes, pot passar amb una rentadora, no? Una nevera, un congelador, o una porta que no s'obre, una finestra...
1: O la caldera. A ple hivern et deixen durant 3 setmanes sense aigua calenta i sense escalfar-te la casa.
2: Per això és el que tenen, bueno, i per això també estem, no? És a dir, aquí hi ha un altre dret a la informació, jo ho vaig a comentar perquè és el nostre, penso que ens hem d'enfocar... Bueno, ens hem d'enfocar tot, sobretot primer que tinguin el pressupost, que tinguin les factures, que facin bé, però també és important el dret a la informació. Uh-huh. Han de tenir aquestes tarifes, han d'haver-hi unes tarifes disponibles, almenys en català, s'han d'informar clarament els preus abans d'iniciar la feina, no? Això també és pel tema dels drets lingüístics. Sí. I el que dèiem abans, si durant la reparació et estan dient i et diuen, ostres, que aquí hi ha una avaria nova, o no, mira, és que resulta que ara revisant et fa que encariria el pressupost que t'han dit, tu has de comunicar abans de continuar. És a dir, tu no pots dir, mira, tu te l'he canviada perquè no anava bé. No, te l'ha de comunicar.
1: Has de donar el vistiplau.
2: Exacte, i s'ha d'haver el consentiment. I el que dèiem, doncs, que s'ha de conservar tot. Has de conservar els pressupostos, els missatges, les factures, els justificants. Si fas un pagament parcial, no? De paga'm això abans que ets d'anar a la peça, doncs també. I si et poguessin fer del pagament parcial una factura, pagament a compte, sempre millor, que és el que dèiem, no?
0: I un dubte que tinc. Si et falla un electrodomèstic concret i et deriven... No, aquest és el servei oficial, diguéssim. Estàs obligat a agafar aquell servei o tu, si allò no t'encaixa el pressupost que t'han passat o l'actitud que han tingut, pots buscar un altre servei? És a dir, no estàs obligat, no? Encara que es digui servei oficial, diguéssim, a fer servir aquell servei, diguéssim.
1: No, com a consumidors, com persones consumidores, podem escollir amb qui volem tenir aquesta relació de consum. Però... si està en garantia, sí que han de venir els serveis oficials, perquè són els que et cobriran les peces, però res més. O sigui, després no és necessari. Si ja s'ha passat la garantia del producte, pots escollir a qui vulguis.
2: Mm-hmm. també el que comentàvem, no? En aquest cas, sobretot com a consells pràctics, si es pot, sempre que es pugui, comparar diferents pressupostos. No, mirar de no acceptar reparacions si no tenen la documentació escrita. Si hi ha algun professional, així com abans,

0: Per exemple, no? Imaginem que jo et faig una reparació i et poso una caldera nova. No? Doncs el que és la reparació en si són aquests 6 mesos que hem dit, però potser si la caldera és nova, doncs tindrà la garantia de 3 anys que té la caldera. Vale? Que no és de dir 6 mesos i ja està, no. Perquè m'ho van instal·lar i llavors et diu el professional, no, no, no, és que jo ja vaig venir i ja està. Ja, però és que la caldera sí que ho té, llavors potser llavors s'ha d'anar al servei tècnic, però sí que s'ha de mirar.
1: Sí, el producte nou 3 anys, quan es fa una reparació 6 mesos.
0: I el que dèiem també és, si es fa una reparació en electrodomèstic o qualsevol, el servei tècnic t'ha de donar un resguard de dipòsit, quan deixen en l'aparell a reparar. És a dir, només, i després el que dèiem, només els serveis tècnics oficials poden fer reparacions gratuïtes dins del període de garantia del fabricant. És a dir, ha de ser un servei tècnic oficial que estigui acreditat, t'ha de deixar un resguard de dipòsit. Aquestes coses són importants de dir-les, perquè si després no funcionen, també nosaltres ens ho poden dir, perquè per això estem, com sempre, no? Però, a més, a part de perquè si tenim casos, com ens n'hem trobat, d'alguns serveis tècnics oficials doncs, que recullen ja diferents incidències perquè no estan complint, nosaltres això aleshores ja ho derivarem a inspecció i se m'està també ara acudint el que dèiem, no? Vull dir, també les cases, les companyies que també sàpiguen que hi ha un servei tècnic oficial que no està funcionant
1: Exacte.
0: en aquell emplaçament i potser sí que funciona el de Castelldefels o de Vilanova. Vull dir que hem de professionalitzar i no perquè sigui urgent ens hem de, no? Hem d'acceptar doncs és el que hi ha i pago molt, perquè justament és quan més s'aprofiten, no? Aquesta vulnerabilitat que tens en un moment d'urgència.
1: Exacte. Bueno, el que tu comentes, quan ja ens veiem amb diferents casos de mediació on no arribem a res o el resultat no és favorable i són situacions que són molt clares, doncs des de la nostra, com la mediació no és una obligació, com bé diu la paraula, doncs nosaltres tenim la potestat de derivar-ho a la Generalitat a fer una inspecció si és necessari.
0: I llavors són altes les sancions.
1: Exacte.
0: Molt més altes que no tenir un resguard de factures a sobre.
1: Per això, o sigui, potser la persona consumidora té la responsabilitat de primer saber què està fent, ser coneixedora i té una i fer o formar per moure's de manera activament, no? Però una vegada tot allò que ha fet per protegir-se i que, no, que tot estigui bé no ha funcionat, pot venir amb nosaltres i si no, doncs sempre hi ha darrere l'Agència Catalana de Consum.
0: Clar, tenim l'agència i, si no, com sempre, associacions de consumidors, servei d'orientació jurídic. Però bueno, recordem que en aquest cas, però sí que crec que els conceptes, no? Com m'agrada quan dius el resum, no? Fem un resum, això m'ha agradat molt. Com un resum el que hem dit, mirada, encara que ens sembli que no, han de poder fer pressupost les empreses. Si no és avui, doncs, vale, però ja me'l farà i me l'envia per correu electrònic, no? A vegades,
1: No,
0: o la
1: és una
0: factura,
1: obligació, sí.
0: una obligació. No, perquè a vegades no et poden fer pressupost si no venen a veure el que hi ha. Saps què
1: No,
0: et vull dir?
1: evidentment, però sí, com tu ho deies abans, tenen les tarifes, han de portar la tarifa física, quan ve te l'ha d'ensenyar, t'ha de poder mostrar el que costa la peça que et proposa que has de canviar i tu has de veure que tot té un sentit, que és formal, que no és qualsevol que arriba a casa teva, et pica la porta, entra i crea aquesta inseguretat. Per això dic de la responsabilitat com a consumidor, però també de la responsabilitat com l'establiment o la persona que ve a arreglar-te les coses.
0: Perquè, a més, aprofito per lligar-ho això amb una altra xerrada que vam fer, oi, Pau, del tema que pot ser que et vingui gent a casa que no siguin professionals. És a
2: Sí,
0: dir,
2: falsos revisors, no?
0: els dels
2: Falsos
0: l'osmosis que
2: tècnics.
0: parlaven, els que et venen de la caldera, és a dir, que aquí hi ha dos aspectes. Primer, que qui et vingui sigui realment la persona que t'ha de fer la reparació que toca i després que qui vingui que ho faci bé. Però sobretot el que dèiem, que no, que no només és això, sinó que a més també ens estem trobant molta gent que va a domicilis fent-se passar per aquests professionals.
1: Sí, també hauríem de dir que ningú pot venir a casa teva a picar-te a la porta i vendre't alguna cosa. O sigui, tu els has de cridar que vinguin a casa teva. Vale? Això la gent no ho ha de saber. No,
0: sí,
1: no
0: però
1: poden...
0: sí que és veritat que amb el manteniment, això és el que parlàvem l'altre dia, no?
1: Que però tu els has cridat abans.
0: No, però a vegades et criden i et diuen, vindrem a fer...

0: fer la reparació. Normalment és venim a fer la reparació i
1: de manteniment, vols
0: dir? De manteniment de l'empresa que ja et fa normalment i et truca de més des d'un... Això són fraus.
2: Sí.
0: I ja ho sabem, eh? Però ja en vam parlar un altre dia. Mm. Però sí, sí, sí, és una cosa de reparacions, som nosaltres que cridem. No t'aparezco i... Ui, mira, veig que se t'ha trencat algú.
1: Mm-hmm. Ja. Exacte.
3: Doncs bé, avui hem parlat d'aquest sector, de les reparacions dins de casa i també doncs, quins consells hem de tenir en compte abans doncs, de posar-nos en contacte amb els tècnics o quan ens hi posem en contacte, quatre detalls d'informació doncs, que hem de tenir per després no trobar-nos amb un compromís o amb una situació no, d'incertesa que pugui acabar doncs, amb un abús sobre el consumidor. N'hem parlat amb Eva Mangual i Imma Laborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. No sé si queda res més a dir sobre aquest aspecte, si voleu afegir res més.
1: Jo crec que està, no?
0: Sí, hem dit molt, després entraríem, potser hi ha mil casuístiques, com hem dit, però
1: sí.
0: I que són, a més, moltes de les que més atenem, no?
1: Mhm. Uh-huh.
3: Doncs fins aquí la secció
1: fins una altra
3: d'avui, que vagi molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de per

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt més estable, dominat pel sol i el cel clar, pràcticament tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit, però que pujarà força de dia, movent-se entre els 21 o 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 31 o acostant-se als 32, amb una humitat més baixa i enxafogar una mica notable, però no pas gaire. Vent feble amb mestral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats o una mica forts a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mengual i Imma Laborda.
5: És un tema que afecta moltes llars. I a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques. No? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos. No? I en aquest pressupost queda constar doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei.
6: Un cop, sí.
5: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
4: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
5: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
7: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
4: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
7: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar doncs, per la urgència, i aquest concepte no existeix. o que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
5: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
4: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
5: Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general. Aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
4: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
6: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
4: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
6: Sí, perquè bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge que és el Charlie Black, que és com un, és inspirat amb el Charlie Riven, però amb versió novel·la negra, com que li volien donar demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del ric, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit, per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones? I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
4: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetent Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida amb vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadora del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi, i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pampuls 2026, que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants de la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors d'Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Brema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte dia 5 hi haurà activitats infantils i jocs gegants inspirats en la Brema amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Tracció Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de Brema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Brema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Brema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Brema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa Cubelles en la Història.
8: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
4: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda.
1: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
9: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
1: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
10: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
1: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
10: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
1: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
11: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
1: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt més estable després de les tempestes d'ahir que van deixar quantitats destacables de precipitació entre els 20 i els 30 litres. Hem d'esperar que avui, però, que el temps sigui molt més estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, amb algun núvol residual ara a primera hora del matí, amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit molt bé i la mínima s'ha situat en els 21 graus, mentre que la màxima avui pujarà clarament i estarà entre els 30 i 31, amb una humitat força alta i xafogor notable. Vent feble amb terral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats a la tarda, fent que la mar avui estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem un temps variable, amb més núvols al matí, alguna clariana esporàdica i cel més clar a la tarda, amb algun núvol baix però ja ocasional. Aquesta nit la temperatura pujarà i se situarà al voltant dels 22 o 23 de mínima, però demà la màxima quedarà una miqueta més curta perquè la insolació serà més escassa i no passarem dels 29 graus, amb una humitat que serà més alta i l'ambient més xafogós. Vent feble, agregar a la primera hora, i deixa boc moderat la resta del dia. Això farà que la mar continuï moguda amb marejol i àrees de mar.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Obrim aquest espai dedicat al consum, als consumidors, als seus drets, a les seves reclamacions i també als casos que es van trobant aquí a Cubelles, i ho fem de la mà de dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, ens acompanyen, com sempre, últimament en aquest espai, l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, un altre dia més.
0: I també tenim amb nosaltres Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda. Gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, anem parlant aquí doncs, de casos que es troben a l'OMIC, també doncs, de situacions que poden ser més o menys generals o habituals, en què es poden trobar consumidors que després doncs, van a presentar les seves queixes o consultes o reclamacions mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I avui ens volem centrar en aquelles reparacions que necessitem a casa, d'un electrodomèstic, d'un element concret que bé, no acaba de funcionar bé i doncs necessitem l'ajuda d'un tècnic, d'un instal·lador, d'algú, doncs que d'algun mecànic que concretament vingui a casa, no, a mirar-nos allò que ens està fallant, que no ens està funcionant bé. És un sector, no, que bé, en el cas de Cubelles us heu trobat algunes queixes o algunes reclamacions, oi? Expliqueu-nos què és el, en quines situacions, així, jo he parlat en general, però vaja, no sé si doncs, es pot concretar més, us heu trobat en situacions doncs, que tot això, aquestes reparacions deriven, doncs, no sé, si en què es va allargant més en el temps del que toca, si doncs, cada vegada fan falta més peces, potser, del que el consumidor creu que tocaria, vaja. Quina és la situació en què, si algú s'hi troba, considereu que caldria anar a consumir i dir, això no... Això no és el que tocaria, no?
2: Sí. Mira, més que res comencem una mica, no? Diem que en aquest cas volem parlar... És un tema que afecta moltes llars. I a més és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent... Però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Uh-huh. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra... Les despeses de desplaçament, ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
1: Un cop, sí.
2: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
0: Però, clar, tu et trobes amb la urgència. Truques al tècnic. Et ve a casa sense haver-te donat cap pressupost perquè et dirà, és que ho he de veure.
1: No, no, però abans has de preguntar-li què et cobrarà, per venir, no? El desplaçament, quan serà la mà d'obra, si t'ha de substituir les peces, que més o menys quan seria el cost, tu ja li expliques si té garantia o no, no? Potser hem de fer una miqueta de recerca abans, no? De buscar la documentació que tenim d'aquest objecte, o depèn, clar, depèn de la...
2: Això deia que aquí hi ha moltíssimes casuístiques, no? Cas que tenim una mica de temps, perquè volem buscar diferents proveïdors, doncs sí que podem fer-ho al pressupost. Sigui com sigui, i això sí que és important de dir-ho, el més important és, per qualsevol reclamació, com sempre, però en aquest cas encara més, hem d'exigir la factura.
1: Uh-huh.
2: Perquè ens arriben molts casos que no podem atendre perquè, con IVA sin IVA, ja ho dic així, fins i tot així, no?
1: Sí.
2: En el castellà, llavors tu no li vols fer amb l'IVA perquè t'estalvies uns dinerets, perquè normalment, per molt que diguin, gairebé sempre la persona consumidora que diu no, a mi cobren menys. Mm. Ho dic també perquè aquí també vull fer una mica de llança a favor dels autònoms, que moltes vegades... però bueno, en aquest cas, perquè si no podem fer res. Perquè, clar, si ens venen a nosaltres dient és que no ha complert el que m'havia dit amb el pressupost, molt bé, potser que tingui un pressupost, però si després no hi ha factura, és que no està complint.
0: Que no consta la feina feta,
2: no?
0: Al final la factura és com tenir constància de que això s'ha fet i està pagat, no?
2: No, tu podries fer també un albarant, Una albarada d'entrega també et serviria amb això i amb altres coses. No és tant si després va a judici aquesta persona guanyarà, no? Perquè estem parlant, però estalviem si realment, segons el que sigui, hem de... És com quan compres un... Oi que quan compres un bitllet d'avió, si saps que si és molt, molt, molt econòmic, quan no et retornaran els diners? Doncs en aquest cas hem de ser conscients que si tenim un després una queixa i no funciona, si no hem reclamat la factura, vull dir que siguem conscients a l'hora després també, a l'hora de pagar, que pagues més, però també tens aquesta reclamació. Llavors, segons els imports o el que sigui, potser val la pena aquest sobrecost, que no és un sobrecost, no deixa de ser, però que és un sobrecost final pel consumidor, d'això. Llavors, exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
1: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100, si és pel desplaçament, o 20, si és per mà d'obra, i el més detallat possible, perquè així és com podem...
0: Hi pot haver conceptes sospitosos dins d'aquest detall? Home. És a dir, que t'hagin cobrat coses que en realitat no es poden cobrar, no?
2: L'urgència immediata, no? Per
0: doncs
2: exemple,
0: sí, val 150 i un concepte és això, immediatesa o
1: sí,
0: urgència.
1: O... El tema dels recàrrecs i suplements, sí, ens hem trobat, no? Que volen cobrar doncs, per l'urgència i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
2: Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost. Si no... és que en cap de setmana. I una altra cosa, sobretot també com sempre, no? Això és el que anem dient, però no ens cansarem de repetir-ho i ho seguirem fent. Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional. És perquè s'aprofiten, te'l posen allà, saps que estàs en un moment de...
1: Bueno, vulnerable.
2: Total.
0: De necessitat immediata, no?
1: Sí.
0: I truques, no? I potser el servei aquest no era el que tocava, no? Uh-huh. Bé, sí que és veritat que pot passar... estem parlant de portes, pot passar amb una rentadora, no? Una nevera, un congelador, o una porta que no s'obre, una finestra...
1: O la caldera. A ple hivern, et deixen durant 3 setmanes sense aigua calenta i sense escalfar-te la casa.
2: Per això és el que tenen i, bueno, i per això també estem, no? És a dir, aquí hi ha un altre dret a la informació, jo ho vaig a comentar perquè és el nostre, penso que ens hem d'enfocar, bueno, ens hem d'enfocar tot, sobretot primer que tinguin el pressupost, que tinguin les factures, que facin bé, però també és important el dret a la informació. Uh-huh. Han de tenir aquestes tarifes, han d'haver-hi unes tarifes disponibles, almenys en català, s'han d'informar clarament els preus abans d'iniciar la feina, no? Això també és pel tema dels drets lingüístics. Sí. I el que dèiem abans, si durant la reparació et estan dient i et diuen, ostres, que aquí hi ha una avaria nova, o no, mira, és que resulta que ara revisant et falta aquesta peça, que encariria el pressupost que t'han dit, tu ha de comunicar abans de continuar, és a dir, tu no pots dir, mira, tu te l'he canviada perquè no anava bé, no, te l'ha de comunicar.
1: Has de donar el vistiplau.
2: Exacte, i s'ha d'haver el consentiment. I el que dèiem, doncs, que s'ha de conservar tot, has de conservar els pressupostos, els missatges, les factures, els justificants, si fas un pagament parcial, no, de paga'm això abans que haig d'anar a buscar la peça, doncs també. I si poguéssim fer el pagament parcial, una factura, pagament a compte, sempre millor, és el que dèiem, no?
0: I un dubte que tinc. Si et falla un electrodomèstic concret i et deriven... No, aquest és el servei oficial, diguéssim. Estàs obligat a agafar aquell servei o tu, si allò no t'encaixa el pressupost que t'han passat o l'actitud que han tingut, pots buscar un altre servei? És a dir, no estàs obligat, no? Encara que es digui servei oficial, diguéssim, a fer servir aquell servei, diguéssim.
1: No, com a consumidors, com persones consumidores, podem escollir amb qui volem tenir aquesta relació de consum. Però si està en garantia, sí que han de venir els serveis oficials, perquè són els que et cobriran les peces, però res més. O sigui, després no és necessari. Si ja s'ha passat la garantia del producte,
3: pots escollir a qui vulguis.
2: També el que comentàvem, no? En aquest cas, sobretot com a consells pràctics, si es pot, sempre que es pugui, comparar diferents pressupostos. No, mirar de no acceptar reparacions si no tenen la documentació escrita.

0: Per exemple, no? Imaginem que jo et faig una reparació i et poso una caldera nova. No? Doncs el que és la reparació en si són aquests 6 mesos que hem dit, però potser si la caldera és nova, doncs tindrà la garantia de 3 anys que té la caldera. Vale? Mm-hmm. Que no és de dir 6 mesos i ja està, no. Perquè m'ho van instal·lar i llavors et diu el professional no, no, no, és que jo ja vaig venir i ja està. Ja, però és que la caldera sí que ho té, llavors, sí. Potser llavors s'ha d'anar al servei tècnic, però sí que s'ha de mirar.
1: Sí, sí, el producte nou 3 anys... quan es fa una reparació, 6 mesos.
0: I el que dèiem també és, si es fa una reparació en electrodomèstic o qualsevol, el servei tècnic t'ha de donar un resguard de dipòsit, quan deixen la parella reparar. És a dir, només, i després el que dèiem, només els serveis tècnics oficials poden fer reparacions gratuïtes dins del període de garantia del fabricant. És a dir, ha de ser un servei tècnic oficial que estigui acreditat, t'ha de deixar un resguard de dipòsit. Aquestes coses són importants de dir-les, perquè si després no funcionen, també a nosaltres ens ho poden dir, perquè per això estem, com sempre, no? Però, a més, a part de perquè si tenim casos, com ens n'hem trobat, d'alguns serveis tècnics oficials doncs, que recullen ja diferents incidències perquè no estan complint, nosaltres això aleshores ja ho derivarem a inspecció i se m'està també acudint el que dèiem, no? Vull dir, també les cases, les companyies que també sàpiguen que hi ha un servei tècnic oficial que no està funcionant. En aquell emplaçament i potser sí que funciona el de Castelldefels o de Vilanova. Vull dir que hem de professionalitzar i no perquè sigui urgent ens hem de, no, ens hem de, hem d'acceptar doncs és el que hi ha i pago molt. Perquè justament és quan més s'aprofiten, no? Aquesta vulnerabilitat que tens en un moment d'urgència.
1: Exacte. Bueno, el que tu comentes quan ja ens veiem amb diferents casos de mediació on no arribem a res o el resultat no és favorable i són situacions que són molt clares, doncs des de la nostra, com la mediació no és una obligació, com bé diu la paraula, doncs nosaltres tenim la potestat de derivar-ho a la Generalitat a fer una inspecció si és necessari.
0: I llavors són altes les sancions.
1: Exacte.
0: Molt més altes que no tenir un resguard de factures a sobre.
1: Per això, o sigui, potser la persona consumidora té la responsabilitat de primer saber què està fent, ser coneixedora i té una i fer o formar per moure's de manera activament, no? Però una vegada tot allò que ha fet per protegir-se i que tot estigui bé no ha funcionat, pot venir amb nosaltres i si no, doncs sempre hi ha darrere l'Agència Catalana de Consum.
0: Clar, tenim l'agència i si no, com sempre, associacions de consumidors, servei d'orientació jurídic... Però bueno, recordem que en aquest cas... Però sí que crec que els conceptes, no? Com m'agrada quan dius el resum, no? Fem un resum, això m'ha agradat molt... Com un resum al que hem dit, encara que ens sembli que no, han de poder fer pressupost les empreses. Mm-hmm. Si no és avui, doncs, vale, però ja me'l farà i me l'envia per correu electrònic, no? A vegades,
1: no,
0: o la factura.
1: És una obligació. Sí.
0: Una obligació. No, perquè a vegades no et poden fer pressupost si no venen a veure el que hi ha. Saps
1: no, evidentment, però sí, com tu deies abans, tenen les tarifes, han de portar la tarifa física, quan ve te l'ha d'ensenyar, t'ha de poder mostrar el que costa la peça que et proposa que has de canviar, i tu has de veure que tot té un sentit, que és formal, que no és qualsevol que arriba a casa teva, et pica la porta, entra i crea aquesta inseguretat. Per això dic de la responsabilitat com a consumidor, però també de la responsabilitat com l'establiment o la persona que ve a arreglar-te les coses.
0: Perquè a més aprofito per lligar-ho això amb una altra xerrada que vam fer, oi Pau, del tema que pot ser que et vingui gent a casa que no siguin professionals.
2: És a dir, falsos revisors,
0: els,
2: no? Falsos tècnics.
0: Els osmosis que parlaven, els que et venen de la caldera, és a dir, aquí hi ha dos aspectes. Primer, que qui et vingui sigui realment la persona que t'ha de fer la reparació que toca i després que qui vingui que ho faci bé, però sobretot el que dèiem, que no només és això, sinó que a més també ens estem trobant molta gent que va a domicilis fent-se passar per aquests professionals.
1: Sí, també hauríem de dir que ningú pot venir a casa teva a picar-te a la porta i vendre't alguna cosa. Yeah. O sigui, tu els has de cridar que vinguin a casa teva, vale? Això la gent no ho ha de saber. No,
0: sí,
1: no,
0: però poden... sí que és veritat que amb el manteniment, això és el que parlàvem l'altre
1: sí,
0: dia, no?
1: Sí, però tu els has cridat abans.
0: No, però a vegades et criden i et diuen, vindrem a fer la...

0: a reparació. Normalment és venim a fer la reparació i
1: de manteniment,
0: de manteniment de l'empresa que ja et fa normalment i et truca de més des d'un... Això són fraus.
2: Sí.
0: I ja ho sabem, eh? Però ja en vam parlar un altre dia. Mm. Però sí, sí, sí, és una cosa de reparacions, som nosaltres que cridem. No t'aparezco i... Ui, mira, veig que se t'ha trencat algú.
2: Mm-hmm. Ja. Exacte.
3: Doncs bé, avui hem parlat d'aquest sector, de les reparacions dins de casa i també doncs, quins consells hem de tenir en compte abans doncs, de posar-nos en contacte amb els tècnics o quan ens hi posem en contacte, quatre detalls d'informació doncs, que hem de tenir per després no trobar-nos amb un compromís o amb una situació no, d'incertesa que pugui acabar bon, amb un abús sobre el consumidor. N'hem parlat també amb Mangual i Imma Laborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. No sé si queda res més a dir sobre aquest aspecte, si voleu afegir res més.
2: Jo crec que està, no?
0: Sí, hem dit molt, després entraríem, potser hi ha mil casuístiques, com hem dit, però...
2: Sí.
0: I que són, a més, moltes de les que més atenem, no?
2: Mhm. Uh-huh.
3: Doncs fins aquí la secció
2: fins una altra
3: d'avui, que vagi molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, ens acompanya el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi, bon dia. Bon dia també a tots els oients. La setmana passada vam acabar la primera part de la història de Tina Turner, des dels començaments de la seva carrera junt amb Ike Turner fins a la seva separació personal i professional.
0: Recordem que això va ser després de la baralla que va tenir lloc dintre del vehicle que els portava a una actuació a un hotel de Dallas el dia 1 de juliol de 1976.
1: I Tina Turner va fugir amb menys d'un dòlar a la butxaca i amb nombrosos deutes generats pels litigis interposats per diversos promotors musicals a causa de les cancel·lacions del concert que Ike i Tina tenien ja contractats i que, evidentment, es van haver de suspendre. Let me say the same, baby.

0: Al cap de poc, Tina va reaparèixer amb una imatge renovada i va haver de treballar molt intensament per fer front als deutes, fent actuacions a petits clubs, ja que l'haver sigut ella qui va demanar el divorci, la responsabilitat de les cancel·lacions de concerts se li va adjudicar a ella.
1: Fins i tot, durant un parell d'anys, va rebre cupons d'ajut alimentari del govern federal. Durant aquella època, va publicar diversos àlbums en solitari sense gaire èxit comercial. I també va fer algunes gires, entre elles, a Austràlia i a Sud-àfrica.
0: Estem escoltant el seu cover del tema d'Al Green, Let's Stay Together, que va ser el seu primer gran èxit en solitari. El va publicar a finals de 1983, 7 anys després de la separació, i va marcar l'inici d'una molt exitosa carrera en solitari.

0: Pocs mesos després sortia al mercat l'àlbum Private Dancer, amb un enorme èxit arribant a ser certificat disc de platí 5 vegades als Estats Units.
1: Déu-n'hi-do.
0: I amb unes vendes mundials acumulades de més de 10 milions de còpies.
1: La cançó, Private Dancer, havia sigut composta per Mark Knopfler, però Dire Straits mai la va acabar gravant perquè el mateix Knopfler va considerar que era més apropiada perquè la cantés una artista femenina.

0: L'àlbum Private Dancer va marcar un abans i un després en la carrera de Tina Turner, en solitari, és clar. Passant de ser l'ex de Ike Turner, ofegada pels deutes, a un artista d'enorme èxit.
1: Sí, senyor. El mateix mes de maig de 1984 va publicar What's Love Got to Do With It, que va aconseguir vendes mundials per sobre dels 2 milions d'unitats.
0: I per cert, aquest tema va ser el seu únic número 1 a les llistes americanes com a solista.
1: Oh, mira.

0: En més d'una ocasió, la mateixa Tina Turner havia comentat que no havia èxit als Estats Units, el seu país d'origen, que Europa, que finalment es va convertir en el seu continent d'adopció, i ella mateixa deia que mentre que Madonna la superava a Amèrica, ella, Tina Turner, era qui guanyava a Europa.
1: Ara estem escoltant Better Be Good to Me, un altre dels senzills extrets de l'àlbum Private Dancer. Prèviament havia sigut publicat per un grup de rock titulat que es deia Speeder, el qual pertanyia a un dels autors del tema, però no va assolir l'èxit que sí va aconseguir la versió de Tina Turner.

0: Com dèiem abans, a partir de Private Dancer, Tina Turner es va convertir en una d'aquelles estrelles imprescindibles.
1: I bona prova d'això és que el mateix Michael Jackson la va convidar per contribuir, juntament amb molts d'altres artistes, a la gravació del We Are The World, el col·lectiu d'artistes impulsat per Michael Jackson i Lionel Richie, amb el nom de USA for Africa, per aconseguir fons per combatre la fam i les malalties a l'Àfrica.
0: Hem escoltat el tall en què se sent la veu de Tina Turner, que interpreta la seva frase just abans que el mateix Michael Jackson doni inici a la tornada.

0: El mateix any 1985 en què es va gravar We Are The World, Tina Turner va coprotagonitzar al costat de Mel Gibson la pel·lícula Mad Max i la cúpula del tro, en què feia el paper de Haunting Entity, la fundadora i dirigent de Bartertown.
1: Mm-hmm. La banda sonora del film contenia dues cançons interpretades per la Tina Turner. La més coneguda de les dues és aquesta que estem escoltant, We Don't Need Another Hero.
0: La segona de les peces interpretades per Tina Turner a Mad Max i la cúpula del tro és aquesta que escoltem, One of the Living.

0: tot i no assolir tant d'èxit com We Don't Need Another Hero, que va arribar a situar-se en el segon lloc de les llistes, One of the Living va aconseguir un 15è lloc i es va mantenir 18 setmanes dintre de les llistes.
1: Molt bé.

0: L'any següent, el 1986, va publicar el següent àlbum, Break Every Rule, del qual se'n van extreure nombrosos singles que es van anar convertint un darrere l'altre en èxits comercials. I un d'aquests èxits va ser el Typical Male, que va comptar amb la col·laboració de Phil Collins a la bateria.
1: Aquest és un tema dels que típicament assoleixen el primer lloc a les llistes, però es va quedar en el segon lloc, i és que no hem d'oblidar que el que les llistes reflecteixen són les vendes setmanals de cada single, i per mala sort per Tina Turner la publicació de Typical Male va coincidir amb la de True Colors de la Cyndi Lauper, les vendes de la qual van ser superiors.
0: Podem dir, per tant, que per una qüestió d'oportunitat en el moment de la publicació, Tina Turner es va quedar sense el que podria haver sigut el seu segon número 1.
1: Mala sort.

0: Tot això, recordem-ho, passava l'any 1986, el de la publicació de Break Every Rule, l'àlbum al qual pertanyia aquesta que escoltem, Two People, que es va quedar en el lloc 30 del Billboard i que, en canvi, a Espanya va arribar al primer lloc dels 40 principals.
1: Aquell mateix any, Tina Turner va conèixer a Erwin Bach, l'executiu de la productora EMI, que la va anar a rebre a l'aeroport a la seva arribada a Düsseldorf.
0: Erwin Bach era 16 anys més jove que ella i el que inicialment va ser una bona amistat va acabar convertint-se en una relació romàntica que, passats 27 anys, va desembocar en el matrimoni de tots dos a la vora del llac de Zurich.

0: What You Get Is What You See és encara un quart tema d'aquell mateix àlbum, que semblava una font inesgotable d'èxits, tot i que no és el més venut de la carrera de Tina Turner, eh?
1: No, però com estem dient, l'èxit somreia a Tina Turner aquell any 1986, i abans de treure al mercat el següent single del mateix àlbum, Break Every Rule, va publicar el llibre biogràfic I, Tina, que també es va convertir en un best-seller.

0: El single que va treure posteriorment a la publicació del llibre va ser Back Where You Started, que encara estem escoltant.
1: Amb els temes d'aquell àlbum va engegar el Break Every Rule World Tour, que va iniciar-se a Múnich i que a Brasil, a l'estadi de Maracanà l'any 1988, va batre el rècord Guinness d'assistència a un concert de pagament d'un artista en solitari amb 180.000 assistents.
0: Déu-n'hi-do.
1: Molt, n'hi-do.

0: L'any 1993 es va estrenar una pel·lícula sobre la seva figura titulada What's Love Got to Do With It, com la seva famosa cançó.
1: Exacte.
0: La va protagonitzar l'actriu Angela Bassett, però en les seqüències cantades el que fa l'Àngela és fer playback sobre els temes gravats anteriorment per la Tina Turner.
1: O sigui que la pel·lícula sentim la veu de la Tina Turner real.
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs ja que parlem de pel·lícules, recordarem que un parell d'anys més tard Tina Turner va interpretar el tema de la pel·lícula de James Bond GoldenEye, que és la que hem estat escoltant i que tenia el mateix títol.

Estem escoltant ara When the Hurt is Over, el single de capçalera del desè àlbum, del desè i últim àlbum en solitari que Tina Turner va publicar, 24.

0: El títol de la cançó es pot traduir com "quan s'acaba el mal de cap". El contingut de la lletra fa referències a una relació tòxica que s'ha acabat i la tornada acaba dient "sé que puc viure sense tu".
1: I sense que sigui explícit ni que mai Tina Turner ho hagi confirmat, tot plegat sembla dirigit a Ike Turner i el mal de cap del títol es refereix a la seva relació.
0: Durant la gira de promoció d'aquest àlbum l'any 2000, en el concert de Zurich, Tina va anunciar que es retiraria dels escenaris al final d'aquell tour.
1: I els últims anys de la seva vida va residir a Suïssa, on va crear la fundació musical anomenada Beyond Foundation, juntament amb dues cantants d'aquell país, Regula Carty, que interpretava música d'arrel cristiana, i també Deshen Shak Dasgai, especialitzada en la música tradicional budista tibetana.
0: Amb ella es va publicar fins a 4 àlbums contenint música espiritual i pregàries amb un estil molt, però molt allunyat del rock que havia practicat durant la seva vida artística dalt dels escenaris.
1: Tina Turner va morir el 24 de maig de 2023, a l'edat de 83 anys, i la seva mort va ser notícia de portada a la majoria de noticiaris de ràdio i televisió.
0: Acabarem el nostre homenatge a aquesta gran figura de la música amb el tema, amb un tema del seu repertori, el títol del qual creiem que és el que millor la defineix.
1: Doncs sí, així és. Es tracta de The Best, la millor. Ens acomiadem fins la setmana que ve. I mentrestant, cuideu-vos tots.
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
6: Ràdio Cubelles.
5: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Avui a l'entrevista audiovisual tenim representants del pubillatge infantil perquè estan doncs a l'etapa d'aquest relleu generacional, una mica aquest relleu al mandat que estan ocupant. Uns càrrecs que ara tot seguit anirem comentant. D'una banda tenim amb nosaltres l'hereuet del pubillatge infantil, el Biel Pou. Benvingut, Biel, què tal?
7: Hola, em dic Biel Pou, tinc 13 anys. I he vingut aquí per parlar-vos sobre el pubillatge.
5: Molt bé. Tenim amb nosaltres també, d'altra banda, a la Dameta, a la Ainhoa Llamas. Ainhoa, benvinguda a la ràdio.
8: Hola, gràcies.
5: Què tal? Com estàs?
8: Molt bé.
5: Quants anys tens, Ainhoa?
8: Tinc 12 anys.
5: 12 anys. I també t'has presentat, no?
8: Sí.
5: Fa 2 anys, pràcticament, perquè ara ho explicarem, no? Fa un parell d'anys, no?, que vau fer aquest pas, no?
8: Sí.
5: I d'altra banda tenim a l'Andriu Kenneth. Benvingut, Andriu, a la ràdio. Què tal?
9: Hola.
5: Andriu, quants anys tens, tu?
9: Tinc 10 anys i vinc aquí per representar el pubillatge.
5: Molt bé. Doncs tenim a l'Aragüet, Biel Pou, al Fadrinet, Andriu Kenneth, a la Dameta, Ainhoa Llamas. Hem de dir que ens falta la pubilleta, l'Abril Càrceles, que avui no ha pogut venir, però també forma part d'aquest pubillatge infantil. D'altra banda tenim també el pubillatge adult, que anem a recordar. D'una banda tenim l'Hereu, que és el David Carvajal, a la pubilla, que és l'Anna Duc, el Fadrí, que és l'Unai Martínez, i la Dama, que és la Maria Escriba. Bé, avui esteu vosaltres en representació perquè què passa aquest estiu? Doncs aquest estiu Cubelles busca nous infants i també joves que vulguin prendre part d'aquest relleu generacional, no? Aquest relleu del pubillatge. En el vostre cas, pubillatge infantil, acabeu el mandat ara, aquest 2026, perquè vau ser escollits ara fa 2 anys, el 2024, però les persones que s'inscriguin, els nens i nenes a l'infantil o els joves a la categoria adult, s'han d'inscriure i tenen temps fins al 22 d'agost. Però, clar, hi ha gent, no? Hi ha persones que no saben què és això del pubillatge. Comencem per la primera pregunta, o anirem preguntant a tots tres. Recordeu el dia que vau decidir presentar-vos i qui us va animar a fer aquest pas? Comencem pel Biel.
7: Doncs jo fa 4 anys que també vaig ser fadrinet de Cubelles. Una amiga que es diu Mar em va animar a provar això del pubillatge. Llavors, quan vaig anar a fer fadrinet, vaig provar i és una experiència molt xula, ja que coneixes a molta gent i també coneixes cultures d'altres pobles. Per això, com que em va agradar tant, vaig voler repetir i ara sóc a Reuet.
5: Molt bé. Anem a preguntar-li també a la Ainhoa. Ainhoa, com va anar això, aquesta decisió de presentar-te?
8: Pues, bueno, estàvem pel carrer i vam veure el cartell i la meva mare em va dir et vols presentar? I jo va dir no. I el meu pare, no, que després surt. Tens tanta sort? I després jo dic que no vas a sortir. I em vaig presentar i vaig sortir.
5: I va sortir.
8: Sí.
5: I anem a preguntar-li també a l'Andriu Kenneth. Andriu, com ho recordes tu?
9: Bueno, la meva mare era...
5: Havia estat pubilla, no?
9: Sí, havia estat pubilla allà i me va dir que si volia presentar-me i jo la vaig dir, vale.
5: O sigui, una mica segueixes aquest relleu, no?
9: Sí.
5: De casa. Ta mare va fer el pas, no? En una altra època. va ser, doncs, pubilla, ho va viure i volia que tu també ho visquessis, no?
9: Sí.
5: Molt bé. Per tant, no va ser difícil. De seguida no. Us vau posar d'acord, no? Sí, els tres. I abans de començar aquesta gran aventura, abans de començar amb aquests càrrecs, vosaltres sabíeu, doncs no sé, què era el pubillatge, Kenneth? Tu ho sabies, què eres?
9: No.
5: No. Bien.
7: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem.
5: Ai, Noa.
8: Jo tampoc.
5: No ho sabíeu. Mm. Molt bé. Ha estat diferent del que potser us imaginàveu en aquell moment en el que us van dir, doncs mira, formeu part del pubillatge infantil. No sé si més o menys ha estat el que us imaginàveu que seria o totalment ha estat diferent, ha estat millor, ha estat... No sé, com ho explicaríeu? Per vosaltres, què ha estat formar part d'aquesta gran família, com dieu vosaltres? Qui vol començar? Bé, en Biel.
7: Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar. Pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
5: Andreu, com, no sé, si aquesta aventura que vas començar el dia que et van dir, doncs, mira, formes part d'aquesta gran família.
9: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
5: O sigui, coneixes món, no? Coneixes Catalunya, molts sí. Llocs que no coneixies pas. No els ubicaves al mapa, ara potser ja sí, no? Molt bé. I què diu la Ainhoa, la de Meta?
8: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys, no sé, és una experiència molt bonica.
5: O sigui, us pensàveu, vosaltres, en primer moment pensàveu, nosaltres estarem a les festes de Cubelles, no? La primera festa, doncs, a vegades és l'11 de setembre, a vegades és el mateix dia de la Brema, no? O a vegades és alguna altra festa. La qüestió és que us pensàveu que només aniríeu a actes de Cubelles i us heu trobat que heu anat per tot Catalunya, no?
9: Sí.
5: Molt bé. I què és el que més us ha agradat del vostre càrrec? No sé, d'Araguet, de Fadrinet o de Dameta. Què és el que més us ha agradat?
7: Doncs a mi el que més m'ha agradat és anar representant el meu poble, els altres pobles, de que nosaltres també fem aquesta cultura i que estem interessats en la seva cultura, en la seva personalitat i el seu poble.
5: Aviam, l'Ainhoa o el Kenneth, què és el que més us ha agradat del càrrec que heu portat? Perquè, clar, heu fet moltes coses durant 2 anys. Alguna cosa especial que diguis, ostres, pel fet de ser part d'aquesta gran família del pubillatge, doncs, no sé, has fet alguna cosa que potser doncs, no pensaves, has visitat el, no sé, un poble que dius, ostres, o t'han regalat algun obsequi que també t'ha, no sé, t'ha impressionat, no sé.
8: Doncs, pues, en els pobles que no coneixia de tot Catalunya i conèixer gent que pues, s'ha fet la meva amiga.
5: Molt bé. I el Kenneth? Clar, és que això de tenir aquest càrrec potser obre moltes portes també, que de tenir el càrrec de formar part d'aquest viatge a no, doncs a no tenir-lo, potser ha canviat inclús potser aquesta faixa que tenim aquí intensa, no? Perquè tenim una faixa amb molts pins, no? No sé si us pensàveu mai que això de representar el viatge també comportava que us fessin regals com aquest, no? Aquests pins, aquesta col·lecció, aquestes xapes... Kenneth, en tens moltes, tu?
9: Sí.
5: Sí? Tantes com la faixa del Biel?
9: Moltes.
5: Moltes, moltes. Biel, aquí les tenim totes?
7: Totes no, però bastantes sí.
5: I la Ainhoa, què? On les penges, tu?
8: A la banda.
5: A la banda, eh? Les pubilles tenim una banda, no? Molt bé. I durant aquests 2 anys heu visitat molts pobles, ens ho heu explicat. Hi ha alguna festa, alguna proclamació, algun moment que recordeu i que recordareu per sempre? Ja sé que heu anat a molts pobles, però sempre hi ha algun moment, no?
7: Jo el que sempre he disfrutat més és quan anem a Andorra, perquè tinc molt bona amistat amb Andorra i fa 4 anys vaig conèixer la pobleta d'Andorra i ara encara seguim quedant. I la seva germana gran aquest any s'ha presentat a Pobilla d'Andorra i ha sigut segona dama d'honor.
5: És el record que t'emportes per sempre. Va, la Ainhoa, quin record t'emportes tu? Has fet amistats, no sé si sí. També tant com el Biel, no? De fer...
8: Tant, no sé jo.
5: No sé, aquestes amistats, encara esteu en contacte via telefònica, xarxes, no sé...
8: No.
5: No? No. Però hi ha hagut algun moment especial, alguna festa més viscuda que una altra? Perquè jo sé que una part molts pobles, no sé si algun... Tens un record especial d'algun dels pobles que has
8: és
5: visitat?
8: És que he anat a tants pobles que no me'n recordo els que he anat.
5: No te'n recordes?
8: No.
5: Val, però no sé, Vilanova, heu estat a Vilanova?
8: Sí.
5: Heu estat a Sitges?
8: Sí.
5: O sigui, la comarca l'heu fet? Sí?
7: Ah, no, Sitges no.
5: Sitges no?
8: Era de Grans.
5: Ah.
7: Sí.
5: Ah. Heu anat a Vilanova?
8: Sí.
5: Sí. I més lluny que Andorra? Algun altre poble que recordeu?
7: Andorra crec que és el més lluny.
5: És el més lluny?
7: Sí.
5: I algun altre que vulgueu comentar? Alguna altra visita que... Algun altre lloc que heu anat? Eh?
7: Bueno, després també vaig establir molt bona relació amb Ripoll, també.
5: Ripoll, molt bé.
7: I quan era fadrinet, amb bastants pollatges infantils d'altres pobles, vam crear un grup que es deia Els Aliantes, i allà estava hi havia de Palafolls, Ripoll, Arrins de Mar, després també hi havia Calella, Cubelles i alguns pobles més.
5: Uh-huh. Andrew, algun moment especial, va? Has fet molts amics i amigues?
9: Sí.
5: Sí? Com és aquesta relació entre vosaltres, també, no? Que potser, no sé si us coneixeu tant com ara, que heu compartit tants moments. Feu més pinya, no? Potser ara? Sí. Potser abans us trobàveu pel poble i no sabíeu... Doncs no sé si us coneixeu o no, us heu conegut aquí a través del pobillatge.
9: Aquí a través del pobillatge.
5: Clar, no coneixies el Biel, per exemple, o l'Ainhoa. I què t'ha portat també conèixer-los amb ells i conviure aquests moments?
9: Bueno, ha estat guai.
5: Ha estat guai. I també, clar, hi ha pins, no?, que segurament recordeu de quin lloc és. Ara, si els assenyalem una mica, sabríem dir algun altre municipi.
7: Aquests dos són d'Andorra i aquest està repetit, però és el nou que fan, que és, aquest és com pla i aquest és rodó amb brilli i brilli.
5: Amb brilli i brilli.
7: Aquest és de la Catalunya Central.
8: Solsona.
7: Aquest és de Solsona, de Sitges. Aquest és el de Quicovelles.
5: Sí.
7: Que és aquí el més gran. Aquest és de la Selva, de Torres de Segre. Vilassar de Mar.
8: D'Odena.
7: Odena.
5: Ens podem fer una idea, eh? Que dels llocs on heu anat.
7: Cambrils.
5: Moltíssims llocs, eh?
7: Aquest és de Mandresa, Calella...
5: Molt bé. I què feu quan arribeu a aquell municipi on aneu a visitar? Què feu? Quina és la feina del pobillatge? Aviam, no, comencem. Arribes, sigui on sigui, eh?
8: Sí, arribes i, bueno... Hi ha llocs on et dan algun regal i no sé si el Quenet i l'Abril ho fan, però el Biel i jo ens posem a pedir pins a tota la gent.
5: Demaneu pins? Només arribar sí. Ja demaneu pins? Sí.
8: Sí.
5: Sí. Molt bé.
8: I després està l'acte.
5: Sí.
8: I quan acaba o tornem a pedir pins o ens anem cap a casa.
5: Molt bé. Aquest acte com és, Biel? Com és aquest acte on participeu?
7: Doncs a l'acte primer... Hi ha com les caïdes per veure-ho i l'escenari on passa l'acte. Doncs primer hem d'entrar amb les nostres parelles. En aquest cas jo vaig amb l'Abril i el Kenneth i l'Ainhoa van junts i hem d'entrar. Llavors ens assegem a les cadires i mirem com es despedeixen els que ja estan proclamats i els que es proclamen. I llavors, després diuen unes paraules de tot el que li ha semblat al pubillatge.
5: Clar, a més és un acte que vosaltres viureu també com a acte de comiat aquest mes d'agost. El 29 d'agost fareu aquest comiat, per tant, deixeu el mandat. I, per tant, tots feu un discurs? Tots parlen, cadascun de vosaltres?
7: Sí, jo faré un discurs i parlaré sobre el que és el pubillatge i més coses.
5: Uh-huh. És a dir, que heu de preparar un discurs, eh? Mm. Per explicar la vostra experiència. I d'aquesta experiència, què heu après, per exemple, de Cubelles? Perquè segur que heu après moltes més coses del municipi on viviu. Perquè heu pogut

0: Sí, a la festa major doncs també hem pujat al balcó de l'Ajuntament a mirar els balls i els diables. A la barema també vam provar una cosa nova que és trepitjar raïm per fer el vi. I després jo també faig panderos i castells. Llavors també estic més involucrat en la setmana cultural i coses d'aquestes.
1: Ainhoa, què has après també de Cubelles, no? Perquè del que sabies, el que potser en tota aquesta vivència de gairebé 2 anys, segur que has après moltes més coses de Cubelles.
2: Doncs que hi ha moltes més festes de les que em pensava, perquè, per exemple, si hi ha 5, jo he vist 3. I que, com em vaig apuntar a timbals, pues, la majoria de les festes estava
1: involucrada allà. Plenament, sí. No?
2: O amb el viatge o amb els timbals.
1: Sí.
2: I que també he descobert, no sé, que hi ha molta més cultura de la que em pensava.
1: Val. Balls populars, tots participeu dels balls populars de Cubelles? O d'alguna altra entitat? Ell ha dit els castells. Vosaltres esteu a alguna altra activitat? No sé si feu...
3: Bastons.
1: Bastons, eh? Tu estàs als bastons. No estàs a cap altra activitat?
2: Bueno, els timbals.
1: Els timbals, molt bé. Per tant, tots una mica esteu també amb altres entitats. Això potser facilita una mica també el fet de que us agradin les tradicions, com poden ser els balls populars. Sí? Ara, si parlem una mica de les proves de cara a fer aquesta crida a altres nens i nenes que s'ho vulguin apuntar i que ocupin aquests càrrecs que esteu ocupant vosaltres, no sé, com recordeu vosaltres aquelles proves que vau fer vosaltres? Aquell dia, no?, en el qual us van fer preguntes per ajudar altres infants que ens estiguin escoltant i que vulguin fer aquest pas.
0: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós de com, i si, com seran el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser araüet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat, sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà araüet i fadrinet.
1: Ainhoa, tu què recordes d'aquestes preguntes o d'aquell dia, aquell moment?
2: Doncs quan tu obres la porta sense tots els nervis, m'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Viet, et fan unes preguntes i quan surts és com... ja està.
1: Ja està.
2: Ja està.
1: Molt bé. Va ser difícil per tu o no? Va ser... No és un examen, tampoc, no? T'ajuda, no? El
2: sí.
1: Jurat, també, quan et fa preguntes? Sí. I com ho vas viure, tu?
3: Bueno, me van fer preguntes. Jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
1: Val. Per preguntes fàcils, no?
3: Sí.
1: Com aquesta entrevista, no?, que està sent fàcil. Molt bé. Us pregunten preguntes sobre Cubelles, però suposo també sobre vosaltres, no? No us pregunten també si teniu aficions o...
0: Sí, després també pregunten si fem alguna cosa més de cultura, com ara bé si fas panderos, que estiguis com jo. I després també et pregunten quants anys tens i algú sobre tu.
1: Molt bé. Clar, perquè vosaltres us definiu una mica, si diguem, com és el Biel, no? Com et defineixes tu?
0: Doncs jo sóc una persona baixeta, alegre, curiós i una persona que té ganes de viure coses noves.
1: Molt bé. Clar, és que això de presentar-se no deu ser fàcil, eh? Ainhoa, tu com et defineixes? Com
2: doncs,
1: és l'Ainhoa?
2: Jo crec que sóc divertida. extrovertida i curiosa.
1: Molt bé. Aviam, aquí l'Andriu. Com es defineix l'Andriu?
3: Bueno.
1: Com ets? Ets obert?

0: Sí, obert soc.
1: Sí? Amb
0: Sí.
1: ganes de fer amics,
0: Sí.
1: podríem definir-nos així. Tímid o no?
0: Bueno, una mica.
1: Una miqueta.
0: Una miqueta. I res més.
1: I res més, eh? Ens hem definit bé, tampoc costa tant, no?
0: No.
1: Vinga, anècdotes. Segur que n'hi han hagut moltíssimes d'anècdotes al llarg d'aquests 2 anys, pràcticament. Coses que hagin passat, coses divertides, coses que voleu compartir amb nosaltres. Alguna anècdota, no sé, que a vegades esteu sempre a punt quan arribeu al municipi, ja aneu vestits, no cau res, no sé, coses que puguin arribar a passar.
0: Bueno, depèn de quines sortides, sí que vaig amb el vestit, o depèn de quines em vesteixo allà.
1: No sempre porteu el vestit, eh?
0: No.
1: Us agrada portar els vestits?
0: Bueno, dona una mica de calor.
1: Fa calor.
0: A l'estiu donen bastanta calor, a l'hivern estàs ben tapadet i a l'hivern, quan fa fred, portem també una capa.
1: Una capa, mal, molt bé. I bé, alguna cosa divertida que us hagi passat, no sé.
2: Doncs jo me'n recordo, no sé en què poble va ser, que quan vam acabar l'acte ens van donar de sopar i el Billy i jo vam anar a la feria.
1: A la fira,
0: Ah,
1: eh?
0: sí, vam anar a la fira i doncs ens vam pujar d'uns a colxonetes i coses d'aquestes.
1: O sigui, hi ha molta part divertida, eh, amb tot
0: Sí,
1: això?
0: sí.
1: Sí?
0: Després també jo quan uns amics deixen, o sigui, caduquen, moltes vegades ens quedem a dormir a casa seva per fer com una festa de pijames, de despedida.
1: És curiós això de quan caduquen, no? És divertit també. Què vol dir que quan caduquen? Que ho diu així.
0: Doncs la majoria de gent del pobillatge diu els que s'han proclamat i els que han caducat.
1: Els caducats vols dir els que deixen el relleu,
0: Sí.
1: no? Els que marxen. Però no caduquen mai, perquè jo sé que hi ha alguns membres del pobillatge que continuen, a vegades, no sé, en contacte, no? Amb altres pobillatges. Igual també us
0: Sí,
1: acompanyen,
0: sí,
1: no? Tinc
0: sí,
1: entès,
0: sí.
1: no? Que hi ha gent que no caduca mai. Vull dir
0: Ja.
1: que li agradaria seguir, no?
0: Sí.
1: En el vostre cas, aviam, com ho portem, això? Biel, tu ja ets xaragüet, vull dir, va ser fadrinet, no?
0: Sí.
1: Per tant, els càrrecs infantils ja,
0: Els he
1: diguem,
0: fet
1: els has
0: tots.
1: fet. Clar, fins que no ets...
0: Fins que
1: Fins
0: no
1: que no teniu
0: sigui
1: 18 anys,
0: adult.
1: no? Potser? O quants anys pots
0: Bueno, no me
1: presentar-te?
0: recordo si són potser 16 o 17,
1: 17,
0: no
1: no?
0: me'n
1: Potser?
0: recordo.
1: Però què penses? Et tornaràs a presentar quan, a la categoria adulta?
0: Bueno, ara, de moment, em vull tornar a presentar a l'adulta, però sí que hi ha adults que m'han recomanat algunes edats. I jo estic d'acord perquè si comences molt jove no ho disfrutes tant com si ho fas com amb... Si comences amb... Perquè com que són 2 anys aquí a Cubelles, si comences amb 19, faries 20 i 21 i ja podries conduir i fer més botellón, que ho fan molt els
1: Ui, ui, ui.
0: adults i coses d'aquestes.
1: Molt bé. En tot cas, entenc que teniu més llibertat quan sigueu l'etapa adulta perquè ja podeu
0: Sí.
1: anar als llocs. Ara mateix us acompanyen els pares, no?
0: Sí,
1: Pares i
0: sí,
1: mares.
0: sí.
1: Com ho porten també a la família, això d'anar cap aquí, cap allà, no? Perquè feu una representació constant, no? Arreu de Catalunya.
0: Sí.
1: Sí?
0: Bueno.
1: És maco,
0: Doncs...
1: no? També anar amb
0: Sí,
1: els pares,
0: sí.
1: no? Sí, que deu ser intens i deu ser també, és un compromís, no?
0: Sí.
1: Intentar
0: Sí.
1: anar a tot arreu, no?
2: La meva
0: Sí.
2: mare està farta. La
1: Clar,
0: meva.
1: al final també heu de complir molt, no? Això
0: Sí.
1: de formar part d'aquesta gran família té coses bones, com és conèixer moltes coses, no? Però aquest compromís, doncs clar, són viatges amunt i avall, no? Sí. Però vosaltres us quedeu amb tot el bo, no?
0: Sí.
1: Sí. Regals, heu dit... Us han fet regals, no?
0: Sí,
1: I...
0: en algunes sortides.
1: Sí?
0: Sí, en algunes sortides on estan els seients, ens deixen alguna bosseta amb algú. Jo me recordo que quan era fadrinet, ara a Rauet no ho han fet, però en una sortida ens deixaven una bossa i ens donaven molt de menjar, ens donaven com un puré de fruites, fruites i més coses.
1: O sigui, us donen coses sanes, no? Perquè dieu, no? I
0: Sí.
1: potser productes típics d'aquell municipi, també.
0: Bueno,
1: Galetes, oli, no sé si
0: sí.
1: coses així. Productes
0: A
1: típics
0: vegades, sí.
1: tradicionals.
0: O alguna llibreta. O alguna... Coses.
1: Sempre cau alguna cosa.
0: Sí.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. I bé, en tot cas, hem d'animar, a la gent que ens escolta a que hi prenguin part. Jo sé que això a vegades costa, que hi hagi nens, nenes o joves que vulguin fer el pas, perquè avui en dia tenim molta tecnologia, hi ha molts joves o nens que estan com molt immersos en tot això i que igual no coneixen les tradicions catalanes, igual, doncs, si no formes part d'una entitat els hi costa més. Què els diríeu vosaltres? Per què és tan important també que el pubillatge es mantingui en el temps, sabent que aquí abans hi havia pubiller i hereu, però que es va ampliar aquests càrrecs, que avui en dia són 8 figures, no?, del pubillatge de Cubelles, perquè n'hi ha 4 infantils i 4 adults, i per tant és important que això continuï. No sé quin missatge donaríeu vosaltres.
0: Doncs donaríem que és bo sortir i conèixer cultura, natura i coses d'aquestes i no estar tan tancat a casa perquè al final has de descobrir món.
1: Vinga, més missatges. I no, què els hi diem a aquests futurs candidats i candidates perquè facin el pas, perquè el que hem de fer és convèncer, eh? Allà també teniu la càmera, si voleu, el missatge a la gent que ens
0: Doncs,
1: està mirant ara.
2: jo diria que jo penso que estar tot el dia tancat a casa és com fas el mateix tot el dia, és una repetició del teu dia a dia i el pubillatge és com surts a conèixer gent, a passar-ho bé i
0: I no saps
2: divertir-te.
0: què passarà.
2: És com un videojoc, el pubillatge.
1: Ah, sí? És com un videojoc. Andreu, ah, missatge. Mira, la càmera, va, digues alguna cosa allò que convenci.
3: Bueno, estar tot el dia a casa no és el millor perquè estàs avorrit, si no. Però el pubillatge és molt xulo, coneixes molts pobles i molts amics més.
0: I has de socialitzar, és molt important socialitzar.
1: Molt bé, doncs hem d'animar tothom, eh? Animar tothom a que faci aquest pas. Jo no sé què fareu una vegada deixeu doncs, aquestes faixes, aquestes bandes, no? En el cas, Ainhoa, no sé si tu vols seguir el pubillatge, ara doncs, has estat de meta, si vols descansar i pensar-t'ho de cara a la categoria adult, si vols repetir, perquè a vegades des del mateix pubillatge repetim. Com ho veus, això?
2: Per edat no puc repetir
1: Ah, val.
2: i m'agradaria, però a la vegada no, perquè com tinc encara a l'institut, és com em vull llentar més els estudis i ja després per adult ja.
1: Doncs tenim temps,
2: Sí.
1: eh? Perquè també
0: Sí,
1: ens farà falta mantenir aquest relleu, no?, de cara al futur. Per tant, doncs la convidem, de cara a pubilla. Quan siguis més gran, puguis optar, no? No ho descartes.
2: no.
1: I l'Andriu, què? Com ho porta això? Què vols fer, Andriu?
3: Repetir.
1: Tu vols repetir? Clar que sí.
3: Bueno, és xulo repetir perquè més amics encara, perquè vas canviant a vegades, però és molt xulo.
1: Molt xulo, eh? Per tant, jo us veig convençuts a que, vaja, que us ho heu passat molt bé, no? Que us heu emportat moltes coses, sí?
0: Bastantes, sí.
1: Bastantes. Bé, doncs hem de deixar aquí aquesta entrevista. Recordem que el 29 d'agost serà el moment en el qual fareu aquest relleu, per tant, deixareu aquests càrrecs i donareu pas al nou relleu, aquestes 9 figures que formaran part d'aquest pubillatge covellenc. Per tant, que aquest dia serà també molt important per vosaltres, perquè hi
0: Sí,
1: haurà aquests
0: sí.
1: discursos, no?
0: Ja.
1: Hi haurà aquest comiat. Sabem que, a més, quan acabeu aquest mandat, normalment l'Ajuntament també us fa un altre regal, no?, que és un àlbum amb totes les imatges, no?, de les vostres estades, no? I és també un bon regal, no?, un record, no?, a portar amb vosaltres. Últim missatge, va, que això s'acaba. Va, un últim missatge a la càmera. Mireu, mireu, vinga, que ja ens acomiadem del tot.
0: L'últim missatge és de que sortiu de casa, socialitzeu i proveu coses noves, que ja és molt divertit això, perquè fas amics, coneixes noves cultures, veus la importància del teu viatge i al final és una activitat que estàs fent.
1: Vinga, Ainhoa, últim missatge.
2: Doncs que us animem a que proveu el teu viatge, que estic seguríssima de que us agradarà.
1: Vinga, Andrew, va, tanques tu l'entrevista.
3: Bueno, pues us animo a que us apunteu al viatge. És molt xulo i coneixes molts amics més.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i recordem a tothom que fins al 22 d'agost poden fer la seva inscripció, que tenen tota la informació al web de l'Ajuntament, a cubelles.cat, que també es poden adreçar a l'Oficina de Turisme, on els explicaran també en detall doncs, com funciona el formar part d'aquest pubillatge, que hi ha una prova, però que és molt senzilla, és bàsicament doncs, els candidats i candidates que es presentin doncs, se'ls hi farà unes preguntes molt senzilles i que això serà el mateix 29 d'agost, serà al matí, on es faran aquestes proves per part del jurat i que a la tarda ja tindrem aquesta proclamació dels nous membres d'aquest pubillatge de Cubelles que formaran part de la gran família 2026-2028. Moltes gràcies per la vostra participació i fins una altra. Que vagi molt bé. Adeu!
3: Adeu! Adeu.
4: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: I tornem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica, una secció que fa un recorregut per les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a l'entorn de Cubelles i el Garraf. Una setmana més amb nosaltres Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda.
2: Bon dia.
1: I bé, fent aquest recorregut a través doncs, de les plantes, avui quina planta toca?
2: Avui portem el cirerer de pastor, que també té el nom d'Arbós,
1: sí,
2: com la localitat que tenim aquí a la vora de Cubelles, que segurament a l'Arbós hi ha molts arbossos.
1: Segurament que sí.
2: En castellà, aquest arbust es diu madroño, que representa també la vila de Madrid.
1: Uh-huh.
2: El nom científic d'aquest arbust és Arbutus unedo. Llavors explicarem una mica d'on prové aquest nom i aquest cognom. Arbutus prové és el nom europeu que se li dona a aquesta espècie, perquè hi ha altres arbutus amb altres cognoms. I un edo prové perquè és molt curiós aquest arbust, perquè els fruits, que són uns fruits vermellosos, contenen alcohol. Uh-huh. Literalment tenen alcohol.
1: Que curiós, no? Totalment, eh?
2: Sí, sí.
1: Alcohol, molt bé.
2: Sí, hi ha, per exemple, alguna senyora d'alguna masia m'havia explicat que de petita havien menjat aquestes cireres de pastor i que realment s'arribaven a emborratxar.
1: Sí? Ostres, doncs hem de ser prudents, eh? Sí, sí, o sigui que ja, vaja, com donem molta informació sobre això, la gent vaja, buscarà, aquest cirerer de pastor.
2: Sí, penseu que l'enzim que converteix l'alcohol, que trenca el que és l'alcohol quan entra al cos, no es produeix a dintre del cos humà fins que tenim uns 15-16 anys. Per tant, per això els nens són molt sensibles a prendre begudes alcohòliques, els hi afecta molt. O sigui, al fetge li costa digerir aquest alcohol.
1: Clar.
2: I per tant, si a sobre, no? ens mengem un fruit que conté alcohol, doncs imagineu-vos els nens el gran festival que poden fer menjant-se aquest fruit.
1: Sí, sí, no, està clar. Està bé de conèixer almenys totes aquestes propietats per ser prudents també, no?, davant del cirerer de pastor.
2: Sí.
1: Perquè, vaja, no toca a aquestes edats encara. Molt bé, Sílvia, què més?
2: És un arbre o arbust que pot arribar fins als 10 metres d'alçada, el que passa que aquí, per aquesta zona, el trobem petitó de 2, com a molt 3 metres només.
1: Uh-huh.
2: Les flors són blanques i els fruits són una baia de color vermell. Llavors, penseu que quan està fent la floració, alhora estan sortint els fruits. O sigui, és curiós perquè fa floració i treu el fruit alhora. Llavors, això passa sobretot a la tardor, setembre-octubre, ja comencem a veure aquests fruits. Primer són de color verd, després es tornen d'un color groguenc i després ja són més taronges i després ja passen a vermellós. I ja, de vegades, quan trobem un cirerer de pastor a la vora, doncs podem veure el terra que està ple d'aquestes cireres que han caigut i han quedat esclafades al terra.
1: Uh-huh.
2: Llavors, el fruit, no sé si algú de vosaltres ha tingut l'ocasió de tastar-lo, té un sabor farinós, és com si fos una farina. No sé jo que diguis, és molt dolç, no és que sigui molt dolç, té un sabor especial, realment. Uh-huh. s'ha de provar.
1: Molt bé.
2: El trobem als boscos, a la muntanya, hem de pujar a dalt i allà segurament
1: el trobarem
2: estable.
1: Uh-huh.
2: Aquests fruits a la superfície tenen com uns granets vermells, són com si fossin unes maduixes que tenen aquests granets vermells, com aquestes llavors que estan a la superfície. I després el que és la polpa és com de color taronja groguenc, o sigui, de fora és vermell i de dintre és com un color taronja. I és molt especial el sabor. O sigui, en podem menjar 10, però no en mengem 20.
1: D'acord. Hem de ser, vaja, que mengem lo just,
2: sí.
1: Que no toca més. 10.
2: Sí.
1: En tindríem prou. Sí, sí. A més, amb totes aquestes propietats que estem dient, que porta alcohol, per tant...
2: Sí, siguem prudents.
1: Siguem prudents, sí, sí. Què més, Sílvia?
2: Després, aquests fruits, tal com he dit, es recullen a l'octubre. Llavors, com a usos alimentaris, tenen moltíssims. Per exemple, es pot preparar un licor, una beguda. O sigui, deixant macerar aquests fruits, podem agafar un licor d'un 40%, doncs podem agafar un ron, una ginebra, i llavors agafem aquests fruits, ho deixem macerar un mes, dos mesos, tres mesos, i tindrem un licor. Aquests fruits els podem esclafar una mica perquè treguin tot el seu suc, i llavors aquest licor, aquest alcohol, no, adquirirà totes les propietats de les cireres de pastor. També es poden fer pastissos, també es poden fer marmelades, però sempre amb precaució. O sigui, no posarem el pastís ple de cireres de pastor. Vull dir, també serem prudents,
1: clar,
2: amb això.
1: I tant.
2: També es poden produir indigestions per aquest consum abusiu d'aquestes cireres. O sigui, perquè té un elevat contingut de tanins que poden provocar mal de panxa. O sigui, mal de panxa, fins i tot acidesa d'estómac. Llavors serem prudents. I aquesta pseudo-borratxera ens pot produir també mal de cap. Llavors, sempre en precaució.
1: Sobretot, doncs parlàvem això del cirerer de pastor, aquestes propietats, i vaja, diem precaució perquè el que dèiem, no?, que el cirerer de pastor té aquesta proporció d'alcohol que pot tenir els seus efectes i que, per tant, hem de ser prudents a l'hora, doncs, de consumir.
2: En canvi, com a coses bones, no?, que també té. Moltes coses bones,
1: sí?
2: Doncs aquest fruit és antiinflamatori, també és astringent, antibacterià, també protegeix el cor, és cardioprotector, i també té un possible, aquí sempre dic possible, efecte anticancerigen. Llavors, o sigui, aquest fruit, no?, pues és com una farmàcia que té un munt de principis actius i té aquestes propietats que, doncs, es poden, no?, pues si una persona que té artritis, artrotis, pues pot ajudar-la. Una persona que està en un procés cancerigen no li farà mal. Si tenim alguna infecció, doncs ens ajudarà. Estem en un procés gripal, també ens ajudarà. Si tenim una diarrea, doncs és astringent, també ens ajudarà, etcètera. Llavors, altres propietats que té, a part dels fruits, que tenen les fulles, que això seria fer-nos una infusió de les fulles del cirerer de pastor. També ajuda a les infeccions urinàries. O sigui, sí, que ara l'estiu, de vegades, no?, ara és també l'època de l'any que hauríem de consumir més aigua perquè, no?, suem més, perdem, no?, ens podem deshidratar. Llavors hem d'augmentar el consum d'aigua per no tenir infeccions de ronyó o infeccions urinàries. Llavors aquesta planta, la infecció d'aquestes fulles, ens ajuda a guarir aquestes infeccions que puguin haver-hi. També, si ja tenim retenció de líquids, també, o sigui, és una planta, que és un arbre, més aviat un arbust, que és diurètica, protegeix el fetge, disminueix, fa baixar els nivells de colesterol dolent. Després també per tractar les grips, per tractar els refredats, o sigui, tant com els fruits són antibacterians, doncs també les fulles també tenen aquestes propietats. Llavors, com ho faríem servir? Agafaríem un litre d'aigua, agafarem unes 40 fulles de l'arbre, de l'arbós, llavors ho fem bullir, ho deixem reposar, li posem una miqueta de sucre per endolçar, perquè, o sigui, el fruit en si, la fulla, no és dolça, i llavors aquest líquid, no?, ho podem anar a beure al llarg del dia, o sigui, en 3-4 gots, doncs ens ho anem bevent al llarg del dia per guarir aquesta possible infecció d'orina, aquesta possible inflamació o aquesta possible retenció de líquids, no?, se'ns inflen els peus, etc. Llavors, clar, ara l'arbre no està ni està en flor ni està en fruit, és més difícil de reconèixer, té unes fulles bastant grosses, molt boniques. Es pot confondre amb un llorer, però no és tan alt com un llorer, és més baixet. Però si ens apropem i olorem la fulla, sabrem que no és un llorer i és un arbós o un cirerer de pastor. Llavors, una mica per saber reconèixer l'arbre. Ara, en canvi, si ens apropem més a la tardor cap al bosc, anem a la natura, llavors ja el sabrem reconèixer perquè ja comencen a sortir els fruits, ja està la flor també, que és una flor blanca molt bonica, i llavors ja el sabem reconèixer.
1: Molt bé, doncs hem descobert avui aquest cirerer de pastor, aquí a la secció dedicada a l'etnobotànica. Sílvia, ens deixem alguna cosa més sobre el cirerer de pastor que haguem de tenir en compte?
2: Resumidament, aquestes són les indicacions i bueno, anem a gaudir d'aquest arbre a la tardor, però sempre amb precaució.
1: Molt bé, ens quedem amb això. Doncs recordeu aquests espais dedicats a les plantes, descobrint l'etnobotànica, els podeu recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i cada setmana doncs, tindrem aquí a la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Fins una altra.
2: Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més ja anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del centre LIACS. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui parlem de durícies,
1: sí.
0: Una cosa que qui més qui menys
1: anirem
0: alguna
1: parlant.
0: Vegada n'ha tingut, també, no?
1: Sí, sí, un tema que anirem, bueno, hem tractat ja algun dia i això anirà sortint, perquè al final la nostra feina és una part dermatològica, una part més biomecànica i després hi ha els temes de curiositats, però bueno, de durícies i ungles parlarem bastants dies i avui volem parlar sobre quines són les més habituals, les més comunes.
0: El que dèiem, tothom en algun moment ha tingut alguna durícia, quines són les que us trobeu habitualment?
1: Doncs jo diferenciaria aquí una mica les durícies pròpies de la forma de caminar, o sigui, les que et sortirien encara que no portessis calçat, i les que solen sortir més per culpa del calçat.
0: Sí, n'hi ha algunes que podrien sortir sempre, eh?
1: Sí, sí, sí. De fet, haureu escoltat, jo crec que tothom ha escoltat, no?, que la gent que va més descalça o en població, bueno, en plan tribus i tal, que van sempre descalços, solen fer com una capa de durícia molt gran, no?, als peus, que els hi permeten, pues, seguir caminant descalços. Inclús s'ha vist gent que pot caminar sobre brases, entre cometes, així, en plan passant per sobre, però en plan que no es cremen, vale? I sí, i el que passa és que les més doloroses, sempre acostumo a dir que són les degudes al calçat inadequat. Per exemple, el calçat d'alt de darrere, no?, que hem vist sempre en senyores amb la punta molt estreta, al final el que fa és comprimir, no?, tots els dits a la punta del calçat. I si això fas els famosos 10.000 passos diaris o els que facis al dia amb aquesta fricció o pressió continuada en els dits, doncs acaben sortint unes durícies que normalment són de dits, tant laterals com entre un dit i l'altre, que són superdoloroses. Llavors és diferent la que et surt amb la forma de trepitjar, si hi ha un os que et sobresurt més o el peu el tens molt pla o el tens amb molt de pont, i les que surten simplement perquè el calçat no t'està donant l'espai adequat.
0: Perquè la durícia és dolenta de per si? És a dir, és una reacció dolenta i per tant quan tenim una diem «Ei, aquí hi ha un problema»?
1: No tant, o sigui, al final no és que una durícia sigui... Jo, per exemple, ara estic parlant i tinc durícies aquí, les mans d'entrenar. Al final és una conseqüència. Hem de pensar que la pell, tant les plantes dels peus com de les mans, sí que tenen una estructura més gruixuda, perquè són zones que estaran en contacte amb objectes, no? Les mans per agafar coses i els peus per trepitjar coses. I tenen una capa més gruixuda, tenen una capa que es diu còrnia, que és una capa com morta, que es forma a la part més externa de la pell, i és aquesta capa la que creix quan hi ha una fricció. Per exemple, és una defensa perquè imagineu-vos que tens un dit que et sobresurt al peu, no?, i el calçat t'està arrossant allà, t'està fent una fricció continuada. Si no es generés aquest excés de pell morta, pell insensible, s'acabaria trencant la pell sana i crearia una ferida. I, per exemple, en pacients diabètics o amb problemes de circulació, etc., doncs pot crear un problema, una porta d'entrada a una infecció, etc. Doncs una durícia és com un escut. El teu cos és molt intel·ligent i quan té una agressió intenta protegir-se fent com una barrera. Si tu la treus, normalment, si segueix havent-hi el motiu que està creant aquella fricció, el cos, doncs, tornarà a fer aquella protecció. Però després hi ha, per exemple, les de la planta, hi ha el famós ull de poll, no?, que és una mena d'urícia que fa com una espècie de cono cap a dins, com una punxa. Això ja seria més problemàtic. Aquí, per exemple, doncs, tens un os que et surt més que els altres, que s'acumula molta més pressió, i la durícia, en comptes de ser plana, es fa amb una forma de cono cap a dins. I això sí que és dolorós, i si no ho buides, si no ho neteges bé, el pacient té dolor.
0: Vale, per tant, no totes les durícies són dolentes, però sí que s'ha de tenir en compte.
1: Sí.
0: S'han de tenir en compte. Ens has dit que les típiques són les dels costats dels dits, no? Sobretot amb sabates de taló. Alguna més que us en trobeu habitualment?
1: Sí, per exemple, molts oients segurament utilitzin calçat de seguretat, que és aquest calçat que té la punta protegida, té la sola antilliscament, etc. Són calçats de la feina per evitar que si et cau alguna cosa, doncs et passi alguna cosa al peu. I, per exemple, nosaltres quan caminem, el peu es desplaça una miqueta dins el calçat, es mou una mica, fa com fricció. Si tenim una... Haureu vist que ara a l'estiu, per exemple, es porta calçat que és més tou, no?, com més de, més de reixa, no?, així molt finet, que t'entra l'aire, i quan fa fred portem calçats més gruixuts, que ens tapen més. Doncs quan més flexibilitat hi ha a la zona, per exemple, dels dits, i el peu, si se'n va cap endavant, té flexibilitat al calçat, es redueix l'agressió, es redueix la fricció. Però si tens el contrari, que seria una bota de seguretat amb la punta totalment rígida, si el peu es va movent i allò no té cap mena de no cedeix, s'acumula més la pressió. Llavors és molt, molt, molt habitual veure la típica durícia del dit gros. Si us mireu el dit gros, la banda que toca cap a dins, no cap al segon dit, allà és molt, molt habitual que surti una durícia. I amb el calçat de seguretat, tant homes com dones, és un lloc supertípic.
0: Des d'aquestes que s'han d'anar traient.
1: Sí, bueno, al final és el que diem sempre, si no et molesta, si no et fa mal, si no et dona cap problema, doncs si no vols no t'ho treus, al final és més estètic, però si et molesta, doncs nosaltres com ho traiem i ho buidem, la gent es nota millor fins que torna a sortir.
0: Molt bé, alguna més? Alguna més d'aquestes més buscades?
1: Sí, hi ha una que és sobretot amb senyores, també. Ara es veu menys perquè es porta calçat més ample, però és una, sempre dic que és una de les més doloroses, i des de que vaig començar a treballar ja veia que era de les que més malestar generaven. I és la que es diu l'home interdigital. I és una durícia, o un ull de poll en aquest cas, que pot ser més ull de poll o més durícia, però que es genera entre els dits, sobretot entre el quart i el cinquè dit, entre el petit i el penúltim. ¿Vale? I aquesta sí que sol ser superdolorosa perquè quasi sempre fa un ull de poll, solen ser zones molt tancades, molt oclusives, que amb la suor també la durícia queda com més humida, més irritada. A part, els dits, si heu vist mai una imatge d'un peu, ¿vale?, les falanges dels dits no són llises, sinó que fan com voltets, són volturudes, i llavors quan hi ha molta fricció entre un dit i l'altre i just coincideix que hi ha el voltet allà, doncs es fa aquesta durícia. Per això amb calçat femení, que té la punta molt estreta o ajunta molt els dits, van russant més un amb l'altre i és més fàcil que surti.
0: Quan parles d'aquestes doloroses, realment el dolor arriba, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo tinc una anècdota inclús amb això, perquè és bastant recurrent. Tenim pacients que venen cada mes, o cada mes i mig, o cada dos, perquè li buidem aquestes coses i aguanten un temps més, tot i que sempre els diem que l'ideal és buscar l'origen. Pues, si ho està generant un calçat, pues, canviar el calçat. Però tinc una anècdota d'una senyora que estava ja fa molts anys, fa igual 9 anys, i és una història també una mica trista, però bueno, jo l'explicaré. Aquella senyora estava a punt de jubilar-se, li faltava un any per jubilar-se, i jo portava veient-la com 3 anys, i venia sempre per un ull de poll d'aquests. A part, nosaltres a la consulta ho fem, o sigui, a una visita ho fem tot, tenim totes les ungles, les rebaixem, traiem totes les durícies, donem consells, posem la crema que toca, etc. Però aquella senyora estava fastiguejadíssima amb aquell ull de poll, era enorme, el tenia gegant, i venia cada mes, i deia que inclús a les 2 setmanes o 3 ja li feia mal, i mira que ho buidàvem 100% perfecte, es veia tot ja el teixit com tocava, sortia sang perquè tocaves ja al fons. I aquella senyora treballava, em sembla que era de neteja. Què va passar? Es va jubilar, estava a punt d'operar-se, ja no podia més, de fet es pot operar i estava a punt d'operar-se, i va ser jubilar-se i li va deixar de sortir l'ull de poll. Per què? Perquè va passar d'estar 8, 9, 10 hores amunt i avall, a estar tranquil·leta, doncs, amb els nets, amb el tal... Després la senyora, la pobra, se'n va morir, però és una història que sempre recordaré perquè és una cosa que dius, ostres, vull operar això, estic fastiguejat, no puc més, i de cop i volta veus que el mecanisme és el que tu estava generant.
0: Clar, l'estada de peu, segurament el calçat de la feina, no?
1: Provocava
0: aquesta durícia que és el que dèiem al principi, no? Que n'hi ha que no fan mal i que les tens i que formen part de la forma del teu peu, fins i tot. I n'hi ha algunes que, evidentment, doncs,
1: són punyeteres.
0: I a la planta del peu és normal tenir durícia? Bueno, sí. Abans ho deies, no? A les tribus sí que en tenen, però, clar, els que anem amb sabata habitual... Sí.
1: Perdoneu, perquè ens hem centrat només en les doloroses dels dits, però realment les més habituals són les de la sola, les de la planta, ¿vale? Al final, igual que jo ara comentava que en tinc aquí les mans, perquè és on agafes la barra, on agafes les peses, on no, també generes fricció a la mà, amb el peu és el mateix. Veureu gent, per exemple, que té molt de pont, no?, i aplica molta pressió a la part dels dits i a la part del taló, llavors està repartit només en dos punts molt concrets. Altres, per exemple, que poden tenir un peu totalment pla, que tot el pes està repartit en tota la planta, literalment, o sigui, gent que no té ni un mil·límetre de pont, quasi. I després, fórmules digitals, sobretot el que seria la zona dels metatarsians, el que seria el coixinet. Hi ha gent que pot tenir, per exemple, no? Tenim 5 metatarsians, primer, segon, tercer, quart i cinquè. Podem tenir un que estigui més per sota, el que es diu plantar flexionat, que sobresurti més per la planta, un que estigui més pujat, que estigui més dorsiflexionat, i això al caminar pot ser que en comptes de tenir el pes repartit entre aquests 5 metatarsians, no? Reparteix la càrrega, doncs se'n vagi tota, per exemple, amb un quart metatarsià plantar flexionat. Llavors a aquella persona li sortirà una superdurícia en aquell quart metatarsià o inclús l'ull de poll. Llavors, per això diem a vegades... en el cas de plantilles que hem tractat en altres episodis, doncs, pues, a vegades, en més de fer una plantilla a mida per treure pressió en aquell punt concret, doncs va, provem primer una plantilla tubeta, aviam si se t'entreu pressió aquí, i si no ja fem una mida amb uns elements que et treuen just la pressió d'aquell punt en concret.
0: Bueno, evidentment d'aquestes dels metatars jo crec que això ho ha tingut gairebé tothom,
1: sí,
0: no? Fins i
1: clàssic.
0: Tot, o algú que hagi fet una caminada llarga o això, que abans deies que aquesta part del, de dalt és la que no té sensibilitat, llavors per què quan caminem se'ns fan llagues? O per, vol dir que està fallant el mecanisme o que ho estem, anem, si estem destruint més ràpid del que construeix el peu?
1: No, el tema de les butllofes, vale? Es genera una mica pel mateix mecanisme, que és el que es diuen forces de cisallament, que són forces en sentit contrari, és una fricció, vale? I aquí el que està passant és que és com si estiguessis separant les capes de la pell, d'acord? Llavors, una persona, per exemple, amb la pell molt seca, una persona, per exemple, més gran, amb la pell més seca, és molt més difícil fer una butllofa perquè hi ha menys líquid. Amb la butllofa normalment és en pells, per exemple, solen veure's més en adolescents, que tenen una pell molt carnosa, molt hidratada, molt... que suen més, vale? Llavors allà sí que la pell té més quantitat de líquid i quan es genera una fricció, en comptes de, per exemple, jugant a futbol o bàsquet o el que sigui, tu quan rotes un peu, per exemple, i estàs friccionant amb el terra, doncs, per exemple, amb una pell més seca es faria una durícia i amb una pell més humida o que sua més o més hidratada, al final el que estàs creant és que s'acumuli líquid entre capa i capa, vale? Llavors depèn una mica de la persona, també, del motiu, però sobretot del tipus de pell. Jo us diria, no us puc demostrar res amb articles científics, però jo us parlo de la meva experiència, el que jo veig, i és que normalment depèn més de la quantitat d'aigua de la pell de la persona, vale? És molt més típic veure butllofes amb gent molt jove, sobretot adolescents, o per exemple la gent que fa camins molt llargs i sua molt, com quan van al Camino de Santiago, que són moltes hores durant diversos dies amb suor, humitat. Llavors és, depèn més de la humitat, vale? La humitat que hi hagi al peu.
0: Bé, en tot cas, com sempre diem, si teniu alguna durícia, algun aspecte que us preocupa o simplement algun dubte, doncs podeu anar a visitar l'Adrià Carné, els Entreliacs, a Vilanova. Allà doncs, us mirarà les durícies, us les curarà si cal.
1: I també, que no m'havien rebut de dir-ho, que això no ho he tancat cap episodi, crec, normalment penjo contingut a Instagram, penjo reels a Instagram, cada setmana intento fer un o dos, bueno, normalment dos o tres, i Adrià Carné Podólogo en castellà, allà cada setmana hi ha reels que edito jo mateix i em preparo jo mateix amb consells i trucos sobre totes aquestes coses.
0: A vegades fins i tot informació que hem donat aquí,
1: sí,
0: surten,
1: sí, tot,
0: algun
1: tot allà, tot allà.
0: Per tant, doncs, si voleu veure-ho,
1: sí,
0: no?
1: Mai me'n recordo de dir-ho, però...
0: Si voleu posar imatges, doncs Adrià Carné Podólogo, allà a Instagram també trobareu doncs, aquesta informació, i si no, doncs aneu a visitar-lo al Centre Aliacs a Vilanova i li feu una visiteta. Adrià, doncs moltes gràcies i fins la propera.
1: És un plaer.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Poso que alguns de vosaltres la coneixeu, que és l'alanet, en castellà eneldo. És una planta de la família de les umbel·líferes, de les apiàcies, que la seva flor és com un paraigües. El seu nom científic és Anetum graveolens. Llavors, és una planta que la podem fer servir com a per la cuina. És condiment de sopes, de plats de peix. Jo sé que es fa servir per marinar el salmó, no sé si ho has provat mai, Àngels. Després també es poden fer encurtits, per fer patates bullides, per fer ous. Després, com a efectes medicinals, doncs és una planta molt digestiva, també és carminativa, és a dir, elimina els gasos, i també és un gran regulador diurètic. És aperitiu, és a dir, fa entrar la gana, i també és galactògena, és a dir, les mares quan estan amamentant, doncs augmenta la producció de la llet. És a dir, aquests usos que té doncs, són per les flatulències, per l'aerofàgia, pel roig, després també si tenim vomiteres doncs ens ajudarà, etc. És a dir, és una planta de la família del fonoll, és a dir, el fonoll té un sabor més anissat, en canvi l'anet té un sabor més dolç. Llavors, l'oli essencial d'anet que podem trobar en alguna herboristeria hem d'anar en compte perquè per via externa, si ens exposem al sol, doncs ens pot causar com un escoissor, és a dir, poden sortir granets, una dermatitis de contacte. I després aquest oli essencial per via interna pot ser convulsionant, és a dir, no el farem servir. Per què ens anirà molt bé aquest oli? Doncs aquest oli el podem posar, per exemple, en un vehicle, doncs, com pot ser oli de metges, i ens podem fer fregues a les cames i quan arribi l'estiu doncs anirà molt bé per la circulació venosa. Després també a la infusió de les seves fulles o de les seves llavors serveix pel mal de panxa. Després també per augmentar la secreció de bilis, doncs les seves llavors es veuen diluïdes en aigua. Diuen que té una certa activitat per disminuir el colesterol. Diuen que va molt bé també per tractar aquesta bactèria, la Escherichia coli. Diuen que també ataca la salmonella, baixa la pressió arterial, etc. O sigui, realment és una planta que la trobem... A veure, es pot trobar pel Garraf en llocs que siguin alts, és molt semblant al fonoll, molt semblant també a l'anís, però té aquestes propietats una mica diferents. Doncs a gaudir molt amb aquest anet. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Molt bé. Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Etnobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
3: És un tema que afecta moltes llars. I a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
4: Un cop, sí.
3: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
2: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
3: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
5: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
2: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
5: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
3: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no?, si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
2: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
3: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
2: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, Les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: un d'empordanès.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
4: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida de Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
3: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
4: Sí, perquè em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un inspirat amb el Charlie Rivel, però amb versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però jo pensava que és el Rick, i es va inspirar molt amb això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
3: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. La Festa de la Brema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Brema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 de la migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt més estable després de les tempestes d'ahir que van deixar quantitats destacables de precipitació entre els 20 i els 30 litres. Hem d'esperar que avui, però, que el temps sigui molt més estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, amb algun núvol residual ara a primera hora del matí, amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit molt bé i la mínima s'ha situat en els 21 graus, mentre que la màxima avui pujarà clarament i estarà entre els 30 i 31, amb una humitat força alta i xafogor notable. Vent feble amb terral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats a la tarda, fent que la mar avui estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem un temps variable, amb més núvols al matí, alguna clariana esporàdica i cel més clar a la tarda, amb algun núvol baix però ja ocasional. Aquesta nit la temperatura pujarà i se situarà al voltant dels 22 o 23 de mínima, però demà la màxima quedarà una miqueta més curta perquè la insolació serà més escassa i no passarem dels 29 graus, amb una humitat que serà més alta i l'ambient més xafogós. Vent feble, agregar a la primera hora, i deixa boc moderat la resta del dia. Això farà que la mar continuï moguda amb marejol i àrees de mar.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetén Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadora del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells a Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026 que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants de la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugados de Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Verema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte, dia 5, hi haurà activitats infantils i jocs gegants, inspirats en la Verema, amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Tracció Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. Durant els 2 dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Verema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Verema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 de la migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
4: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
3: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera acollirà fins aquest dijous 27 d'agost l'exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz d'Osta, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles. La mostra reuneix una selecció representativa del seu treball. El públic hi trobarà retrats a gran format, composicions abstractes elaborades amb tècniques mixtes i materials com el carbonet, les tintes, les cretes o la pols de marbre. Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu al municipi.
5: He fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc de abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mida que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
3: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 12:15 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino.

0: Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
1: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
0: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
1: Sí, perquè bueno, vam fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i ens va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit, per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones? I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
0: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la Trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
2: És un tema que afecta moltes llars. I a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
3: Un cop, sí.
2: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
0: Les professions

0: Són els de l'OMIC, insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
1: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
2: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
0: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
2: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
1: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
0: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
1: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
0: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries.
3: El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Yo, original trendsetters, a combination again per l'estiu. Què dius, Cuca?
1: Acabo d'hivernar sola, truca'ns Xalanoman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio. Allà ho saps, una altra vegada al Samatun.

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per tu,

0: creo que chavales son una festa no vull.
1: Anem a calar jo o què?
0: Ah, ara sortim de pari després.
1: Ah, pujo en pari.
0: Diuen que viva la...
1: Ah, sí, no. Jo no vull posar cotxe, eh?

0: Ara per fi estem sols.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt més estable després de les tempestes d'ahir que van deixar quantitats destacables de precipitació entre els 20 i els 30 litres. Hem d'esperar que avui, però, que el temps sigui molt més estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, amb algun núvol residual ara a primera hora del matí, amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit molt bé i la mínima s'ha situat en els 21 graus, mentre que la màxima avui pujarà clarament i estarà entre els 30 i 31, amb una humitat força alta i xafogor notable. Vent feble amb terral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats a la tarda, fent que la mar avui estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem un temps variable, amb més núvols al matí, alguna clariana esporàdica i cel més clar a la tarda, amb algun núvol baix però ja ocasional. Aquesta nit la temperatura pujarà i se situarà al voltant dels 22 o 23 de mínima, però demà la màxima quedarà una miqueta més curta perquè la insolació serà més escassa i no passarem dels 29 graus, amb una humitat que serà més alta i l'ambient més xafogós. Vent feble, agregar a la primera hora, i deixa bloc moderat la resta del dia. Això farà que la mar continuï moguda amb marejol i àrees de maror.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
4: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
3: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
4: Sí, perquè em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien donar demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava de ric, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit, per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones? I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
3: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la Trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
5: És un tema que afecta moltes llars. I a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
6: Un cop, sí.
5: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
3: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
5: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
7: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
3: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
7: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
5: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no?, si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
3: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
5: Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general. Aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
3: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
7: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
3: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta com una de les principals novetats una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir doncs que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetent Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadura del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tot una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells a Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026 que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants a la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors d'Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Brema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte dia 5 hi haurà activitats infantils i jocs gegants inspirats en la Brema amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Taxio Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Canet a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Brema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Brema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Brema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Brema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó.
0: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
6: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
0: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
8: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
0: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
8: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
0: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
9: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, doncs també ens poden fer la derivació.
0: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci.
10: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

i ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo te

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Obrim aquest espai dedicat al consum, als consumidors, als seus drets, a les seves reclamacions i també als casos que es van trobant aquí a Cubelles, i ho fem de la mà de dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, ens acompanyen, com sempre, últimament en aquest espai, l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, un altre dia més.
0: I també tenim amb nosaltres Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda. Gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, anem parlant aquí doncs, de casos que es troben a l'OMIC, també doncs, de situacions que poden ser més o menys generals o habituals, en què es poden trobar consumidors que després doncs, van a presentar les seves queixes o consultes o reclamacions mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I avui ens volem centrar en aquelles reparacions que necessitem a casa, d'un electrodomèstic, d'un element concret que bé, no acaba de funcionar bé i doncs necessitem l'ajuda d'un tècnic, d'un instal·lador, d'algú, doncs que d'algun mecànic que concretament vingui a casa, no, a mirar-nos allò que ens està fallant, que no ens està funcionant bé. És un sector, no, que bé, en el cas de Cubelles us heu trobat algunes queixes o algunes reclamacions, oi? Expliqueu-nos què és el quines situacions, així, jo he parlat en general, però vaja, no sé si doncs, es pot concretar més, us heu trobat en situacions doncs, que tot això, aquestes reparacions deriven, doncs, no sé, si en què es va allargant més en el temps del que toca, si doncs, cada vegada fan falta més peces, potser, del que el consumidor creu que tocaria, vaja. Quina és la situació en què, si algú s'hi troba, considereu que caldria anar a consumir i dir, això no... Això no és el que tocaria, no?
2: Sí. Mira, més que res comencem una mica, no? Diem que en aquest cas volem parlar... És un tema que afecta moltes llars. I a més és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent... però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra... Les despeses de desplaçament, ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
1: Un cop, sí.
2: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
0: Un moment, però, clar, tu et trobes amb la urgència. Truques al tècnic. Et ve a casa sense haver-te donat cap pressupost perquè et dirà, és que ho he de veure.
1: No, però abans has de preguntar-li què et cobrarà per venir, no? El desplaçament, quan serà la mà d'obra, si t'ha de substituir les peces, que més o menys quan seria el cost, tu ja li expliques si té garantia o no, no? Potser hem de
0: però
1: fer
0: si
1: una
0: no
1: miqueta
0: idea...
1: de recerca abans, no? De buscar la documentació que tenim d'aquest objecte, o depèn, clar, depèn de la...
2: Però deia que aquí hi ha moltíssimes casuístiques, no? Cas que tenim una mica de temps, perquè volem buscar diferents proveïdors, doncs sí que podem fer-ho al pressupost. Sigui com sigui, i això sí que és important de dir-ho, el més important és, per qualsevol reclamació, com sempre, però en aquest cas encara més, hem d'exigir la factura. Perquè ens arriben molts casos que no podem atendre perquè, con IVA sin IVA, ja ho dic així, fins i tot així, no?
1: Sí.
2: En el castellà, llavors tu no li vols fer amb l'IVA perquè t'estalvies uns dinerets, perquè normalment, per molt que diguin, gairebé sempre la persona consumidora que diu no, a mi cobren menys. Ho dic també perquè aquí també vull fer una mica de llança a favor dels autònoms, que moltes vegades... però bueno, en aquest cas, perquè si no podem fer res. Perquè, clar, si ens venen a nosaltres dient és que no ha complert el que m'havia dit amb el pressupost, molt bé, potser que tingui un pressupost, però si després no hi ha factura, és que no està complint.
0: Que no consta la feina feta, no? Al final la factura és com tenir constància de que això s'ha fet i està pagat, no?
2: No, tu podries fer també un albarant, Una albarada d'entrega també et serviria amb això i amb altres coses. No és tant si després va a judici aquesta persona guanyarà, no? Perquè estem parlant, però estalviem si realment, segons el que sigui, hem de... És com quan compres un... Oi que quan compres un bitllet d'avió, si saps que si és molt, molt, molt econòmic, que no et retornaran els diners? Doncs en aquest cas hem de ser conscients que si tenim un després una queixa i no funciona, si no hem reclamat la factura, vull dir que siguem conscients a l'hora després també, a l'hora de pagar, que pagues més, però també tens aquesta reclamació. Llavors, segons els imports o el que sigui, potser val la pena aquest sobrecost, que no és un sobrecost, no deixa de ser, però que és bueno, un sobrecost final pel consumidor, d'això. Llavors, exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
1: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible, perquè així és com podem...
0: Hi pot haver conceptes sospitosos dins d'aquest detall? Home. És a dir, que t'hagin cobrat coses que en realitat no es poden cobrar, no?
2: L'urgència immediata, allà, no? Per
0: doncs
2: exemple,
0: sí, val 150 que... i un concepte és això, immediatesa o
1: sí,
0: urgència.
1: El tema dels recàrrecs i suplements, sí, ens hem trobat, no? Que volen cobrar doncs, per l'urgència i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
2: Bé, els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost. Si no, és que a cap de setmana. I una altra cosa, sobretot també com sempre, no? Això és el que anem dient, però no ens cansarem de repetir-ho i ho seguirem fent. Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general. Aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers... hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional. És perquè s'aprofiten, te'l posen allà, saps que estàs en un moment de...
1: Bueno, vulnerable.
2: Total, total.
0: De necessitat immediata, no?
1: Sí.
0: I truques, no? I potser el servei aquest no era el que tocava, no? Mm-hmm. Bé, sí que és veritat que pot passar... estem parlant de portes, pot passar amb una rentadora, no?
1: Sí.
0: Una nevera, un congelador, o una porta que no s'atobre, una finestra...
1: O la caldera. A ple hivern, et deixen durant 3 setmanes sense aigua calenta i sense escalfar-te la casa.
2: Mm. Per això és el que tenen i, bueno, i per això també estem, no? És a dir, aquí hi ha un altre dret a la informació, jo ho vaig a comentar perquè és el nostre, penso que ens hem d'enfocar... Bueno, ens hem d'enfocar tot, sobretot primer que tinguin el pressupost, que tinguin les factures, que facin bé, però també és important el dret a la informació. Uh-huh. Han de tenir aquestes tarifes, han d'haver-hi unes tarifes disponibles, almenys en català. S'han d'informar clarament els preus abans d'iniciar la feina, no? Això també és pel tema dels drets lingüístics. Sí. I el que dèiem abans, si durant la reparació et estan dient i et diuen, ostres, que aquí hi ha una avaria nova, o no, mira, és que resulta que ara, revisant, et falta aquesta peça, que encariria el pressupost que t'han dit, tu has de comunicar abans de continuar. És a dir, tu no pots dir, mira, tu te l'he canviada perquè no anava bé. No, te l'ha de comunicar.
1: S'ha de donar el vistiplau.
2: Exacte, i s'ha d'haver el consentiment. I el que dèiem, doncs, que s'ha de conservar tot. Has de conservar els pressupostos, els missatges, les factures, els justificants. Si fas un pagament parcial, no, de paga'm això abans que haig d'anar a buscar la peça, doncs també. I si et poguessin fer el pagament parcial, una factura, pagament a compte, sempre millor, que és el que dèiem, no?
0: I un dubte que tinc, si et falla un electrodomèstic concret i et deriven... No, aquest és el servei oficial, diguéssim. Estàs obligat a agafar aquell servei o tu, si allò no t'encaixa el pressupost que t'han passat o l'actitud que han tingut, pots buscar un altre servei, és a dir... no estàs obligat, no? Encara que es digui servei oficial, diguéssim, a fer servir aquell servei, diguéssim.
1: No, com a consumidors, com persones consumidores, podem escollir amb qui volem tenir aquesta relació de consum. Però si està en garantia, sí que han de venir els serveis oficials, perquè són els que et cobriran les peces, però res més. O sigui, després no és necessari. Si ja s'ha passat la garantia del producte,
3: pots escollir a qui vulguis.
2: També el que comentàvem, no? En aquest cas, sobretot com a consells pràctics, si es pot, sempre que es pugui, comparar diferents pressupostos. No, mirar de no acceptar reparacions si no tenen la documentació escrita. Si hi ha algun professional, així com abans he dit el mateix, si també et diu, no, t'ho faig sense factura i m'ho pagues amb efectiu, millor que no, per el que dèiem de la constància. I també, molt important, tothom té assegurança de la llar, i en les assegurances de la llar entren. A vegades no ens en recordem i anem al ràpid. Llavors, a dir, ostres, mirem, perquè l'assegurança de la llar moltes vegades cobreixen ja serveis urgents, serveis de manteniment. Llavors, mirem-ho, perquè llavors, a més, és més senzill, no?
1: I parlar també de la garantia que tenen. O sigui, hi ha 6 mesos de garantia una vegada s'ha finalitzat la feina. O sigui, i això cobriria la feina en si mateix i els materials que el professional ha fet servir.
2: Si aquest material, per exemple, no, imaginem que jo et faig una reparació i et poso una caldera nova, no? Doncs el que és la reparació en si són aquests 6 mesos que hem dit, però potser si la caldera és nova, doncs tindrà la garantia de 3 anys que té la caldera, vale? Que no és de dir 6 mesos i ja està, no. Perquè m'ho van instal·lar i llavors et diu el professional, no, és que jo ja vaig venir i ja està. Ja, però és que la caldera sí que ho té, llavors sí. Llavors s'ha d'anar al servei tècnic, però sí que s'ha de mirar.
1: Sí, sí, el producte nou 3 anys, quan es fa una reparació 6 mesos.
2: I el que dèiem també és, si es fa una reparació en electrodomèstic o qualsevol, el servei tècnic t'ha de donar un resguard de dipòsit, quan deixen en l'aparell a reparar, és a dir... Només, i després el que dèiem, només els serveis tècnics oficials poden fer reparacions gratuïtes dins del període de garantia del fabricant. És a dir, ha de ser un servei tècnic oficial que estigui acreditat, t'ha de deixar un resguard de dipòsit. Aquestes coses són importants de dir-les, perquè si després no funcionen, també nosaltres ens ho poden dir, perquè per això estem, com sempre, no? Però, a més, a part de perquè si tenim casos, com ens n'hem trobat, d'alguns serveis tècnics oficials doncs, que recullen ja diferents incidències perquè no estan complint, nosaltres això aleshores ja ho derivarem a inspecció i se m'està també acudint el que dèiem, no? Vull dir, també les cases, les companyies que també sàpiguen que hi ha un servei tècnic oficial que no està funcionant. En aquell emplaçament, i potser sí que funciona el de Castelldefels o de Vilanova. Vull dir que hem de professionalitzar i no perquè sigui urgent ens hem de, no, hem d'acceptar, doncs és el que hi ha i pago molt. Perquè justament és quan més s'aprofiten, no? Aquesta vulnerabilitat que tens en un moment d'urgència.
1: Exacte. Bueno, el que tu comentes, quan ja ens veiem en diferents casos de mediació on no arribem a res o el resultat no és favorable i són situacions que són molt clares, doncs des de la nostra, com la mediació no és una obligació, com bé diu la paraula, doncs nosaltres tenim la potestat de derivar-ho a la Generalitat a fer una inspecció si és necessari.
2: I llavors són altes les sancions.
1: Exacte.
2: Molt més altes que no tenir un resguard de factures a sobre.
1: Per això, o sigui, potser la persona consumidora té la responsabilitat de primer saber què està fent, ser coneixedora moure's de manera activament, no? Però una vegada tot allò que ha fet per protegir-se i que tot estigui bé no ha funcionat, pot venir amb nosaltres, i si no, doncs sempre hi ha darrere l'Agència Catalana de Consum.
2: Clar, tenim l'agència i, si no, com sempre, associacions de consumidors, servei d'orientació jurídic... Però bueno, recordem que en aquest cas... Però sí que crec que els conceptes, no? Com m'agrada quan dius del resum, no? Fem un resum, això m'ha agradat molt. Com un resum el que hem dit, encara que ens sembli que no, han de poder fer pressupost les empreses. Si no és avui, doncs, vale, però ja me'l farà i me l'envia per correu electrònic, no? A vegades, no, o la factura.
1: És una obligació, sí.
2: Una obligació. No, perquè a vegades no et poden fer pressupost si no venen a veure el que hi ha. Saps
1: no, evidentment, però sí, com tu deies abans, tenen les tarifes, han de portar la tarifa física, quan ve te l'ha d'ensenyar, t'ha de poder mostrar el que costa la peça que et proposa que has de canviar, i tu has de veure que tot té un sentit, que és formal, que no és qualsevol que arriba a casa teva, et pica la porta, entra i crea aquesta inseguretat. Per això dic,
3: de la responsabilitat com a consumidor, però també de la responsabilitat com l'establiment i el, o la persona que ve a arreglar-te les coses.
2: Perquè, a més, aprofito per lligar-ho això amb una altra xerrada que vam fer, oi, Pau, del tema que pot ser que et vingui gent a casa

0: Entrem a fer la reparació. Normalment es venim a fer la reparació i
1: de manteniment, vols
0: dir? De manteniment de l'empresa que ja et fa normalment i et truca, a més, des d'un... Això són fraus.
2: Sí.
0: I ja ho sabem, eh? Però ja en vam parlar un altre dia. Mm. Però sí, sí, sí, és una cosa de reparacions, som nosaltres que cridem. No t'aparezco i... Ui, mira, veig que se t'ha trencat algú.
1: Mm-hmm. Ja. Exacte.
3: Doncs bé, avui hem parlat d'aquest sector, de les reparacions dins de casa i també doncs, quins consells hem de tenir en compte abans doncs, de posar-nos en contacte amb els tècnics o quan ens hi posem en contacte, quatre detalls d'informació doncs, que hem de tenir per després no trobar-nos amb un compromís o amb una situació no, d'incertesa que pugui acabar bon, amb un abús sobre el consumidor. N'hem parlat també amb Eva Mangual i Imma Laborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. No sé si queda res més a dir sobre aquest aspecte, si voleu afegir res més.
1: Jo crec que està, no?
0: Sí, hem dit molt, després entraríem, potser hi ha mil casuístiques, com hem dit, però...
1: Sí.
0: I que són, a més, moltes de les que més atenem, no?
1: Mhm. Uh-huh.
3: Doncs fins aquí la secció
1: fins una altra
3: d'avui, que vagi molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què
2: Cubelles.
3: Tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
5: Perdut un galo al que i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de lo al mil i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
3: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
2: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
3: Sí, perquè em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un inspirat amb el Charlie Rivel, però amb versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt amb això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
2: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:45 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera acollirà fins aquest dijous 27 d'agost l'exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz d'Osta, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles. La mostra reuneix una selecció representativa del seu treball. El públic hi trobarà retrats a gran format, composicions abstractes elaborades amb tècniques mixtes i materials com el carbonet, les tintes, les cretes o la pols de marbre. Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu al municipi.
3: He fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc de abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil, en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota. Aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
2: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubella, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
4: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estaven estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors va alentar, el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup de, financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
2: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

es miraven dues finestres de lluny.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Molt bona tarda, estem aquí al 16è programa de Piles al Vent.
2: Ara
1: bona tarda. Esperem que sigui l'última que ho creiem això. No explicarem què ha passat, però han tingut problemes per gravar aquest programa. Però de fet, els programes van començar ahir.
2: Sí.
1: O sigui, nosaltres sempre gravem els dilluns per la tarda, el programa surt el dissabte.
2: Nosaltres havíem quedat dilluns a 6:45, són dimarts a les 12:35 i encara no hem gravat.
1: Sí, no, vam tindre problemes ahir, vam començar, teníem un convidat perquè vingués i tot, i vam dir, hòstia, anem a tal, no sé què m'agrava, just sortim de Vilanova el Nil i jo, perquè veníem el Nil i jo, que el Nogui, de fet, estava cansat a Huesca, veníem el Nogui i jo, el Nil i jo de Vilanova, i just quan sortim, just quan dic al Nil, no sé què, surto de casa, comença a diluviar, pedra, no sé què, dic, bueno, Nil, passa a buscar per casa, arribem a la ronda ibèrica de Vilanova i diem, bona Jordi, i el nostre convidat, tornem. Tornem perquè és impossible anar a Cubelles.
2: Sí, o sigui, tampoc el convidat.
1: El nostre convidat tampoc podia sortir, o sigui que no passa res. Estem gravant això a dimarts pel matí, surt dimarts per la tarda, o sigui que cap problema. I a partir d'aquí serà un programa diferent, serà un programa especial perquè estem només al Jordi i jo. Bona tarda, Jordi.
2: Bona tarda, Pol.
1: I poc més, el Nil es troba una mica malament, no ha pogut venir avui dimarts i el Nogui està a Huesca. El Nogui està a Huesca, no podrà vendre, llavors que no critiqui. Si no està a Huesca, que no critiqui.
2: No criticarà.
1: No,
2: si fem el mateix que acabem de fer fa una hora, li encantarà el programa.
1: Sí, sí, sí. I no tenim convidat perquè no ens ha pogut trobar convidat, però bueno, és igual, aprofitarem el programa per parlar de les diades que s'han fet aquesta última setmana i de les que vindran, i de les nostres diades que també hem fet aquesta setmana i la que farem aquest divendres. Si et sembla bé, tornem a començar com ja hem fet fa una hora per la dia de Sant Magí. Anem a algú més ràpid.
2: Home, és que Sant Magí va donar molt de parlar.
1: Sí, de fet, abans hem estat 50 minuts parlant de Sant Magí quasi, o sigui que ara anem una mica més ràpid. Vale, comencem per Sant Magí. Ho tens obert? Ho obro jo?
2: Sí,
1: com vulguis.
2: Jo tinc tot obert perquè, per sort, aquí no he tancat res.
1: Perfecte.
2: Sant Magí. Un dels millors Sant Magís, no sabem si el millor o no, però un dels millors Sant Magís de la història,
1: sí,
2: que va portar la millor actuació per de dos colles. El Serra i l'Esquerra per primer cop la clàssica 8, que deixant-la així com la millor actuació de la seva història.
1: Sí, millor Sant Magí segurament sense comptar Pilars, va ser el millor Sant Magí, jo crec, de la història.
2: 4-8, 3-8 i 2-7 per part del Serrallo. 4-8, bastant maco, que no va tenir aquella època serrallenca.
1: No, sempre ens acostumen a tindre castells lluitats, castells una mica de dir anem a fer-lo perquè som xiquets del Serrallo, aquest com no. Van ser castells que havien treballat bastant assaig i força bé. O sigui que no...
2: Un 3-8 també molt maco, que venien de l'any passat de Sant Magí de carregar-lo, de deixar-lo encarregat a Gràcia, si no recordo malament.
1: Crec que sí.
2: Alguna banda l'han deixat encarregat aquesta temporada i de descarregar-lo. O sigui, ara mateix tenen dos carregats, dos descarregats.
1: Prou bé. I el 2-7, que és un castell que passegen per totes les places, o sigui, no, aquest no tindré complicacions.
2: I van celebrar-lo d'una manera que Castells del Foix, potser li treu la idea perquè més d'una persona de canalla em va dir que li va agradar com el celebraven perquè va encantar el gossen que gossen.
1: Sí, sí, és veritat.
2: Després, Sant Pere i Sant Pau. Millor actuació de la seva història, també.
1: Sí.
2: 5-8, un 5-8. Que era de Sant Pere i Sant Pau, un 5-8 perfecte.
1: Sí, sí.
2: Gairebé, amb l'única diferència, o sigui, amb l'únic què d'això de l'alçada, alçades de poms.
1: Sí. Això és el que estava comentant, que el comentat del Jordi, que l'alçada, la diferència del 5, nosaltres sempre parlem que volem intentar que la gent d'aquí aprengui, la gent que escolti el programa aprengui de castells, i el que és un 5 és un 3, enganxat a una de les esquenes del castell del 3, enganxem una torre, enganxem un 2, i sempre perquè sigui més fàcil per l'enxaneta, el que acostumen a fer les colles castelleres és posar el 3 més alt, perquè com primer corona el 3 i després corona la torre, que sigui en baixada fer aquest pas que fa l'enxaneta, sigui en baixada i sigui més fàcil per l'alçada de cames, però sempre Sant Pau va dir el fem com volem i la regla era dos caps més baix que la torre, però és que l'Aranxa i també vam portar.
2: No, o sigui, el van fer tant i sense, és que sense pensar-s'ho. O sigui, no van dir ui, ui, ui, està malament d'alçades, no.
1: No, no.
2: I van seguir amb el 4-8 amb l'agulla, un castell que ja han fet diversos cops aquesta temporada, castell que han estrenat aquesta temporada, i molt maco, la veritat.
1: La plaça de les Cols de Tarragona, una plaça complicada per fer pilars, però és que ja van demostrar la colla jove la temporada passada amb el Pilar de 8 en Forremanies, que no és impossible fer pilars allà, i ja ho ha mostrat Sant Pere i Sant Peu també fent aquest 3-8 amb l'agulla, 4-8 amb l'agulla, perdó, força maco, sense cap complicació, i ens demostra que tenen un pil espectacular, tenen un pil de 6 espectacular que moltes colles voldrien.
2: I van acabar, hi havia l'opció de que acabessin amb un altre castell de la gamma mitjana de 8, sent el 2-8 en Folra, que és un castell que ja han assajat i que, com ja hem parlat, pot ser que arribi durant aquest setembre. Jo crec que arribarà durant aquest setembre a Santa Tecla el 2-8 en Folra o concurs.
1: Santa Tecla, concurs,
2: jo crec que estarà aquí, però no, al final no va acabar sortint, va sortir del 3-8, que és el castell que tenen perfecte, poden presumir d'un 3-8 perfecte, i per això, jo crec, perquè és un castell que tenen perfecte, van cridar-li un pis més.
1: Al pis de, sí, també és un castell que jo crec que també arribarà també pel concurs de Santa Tecla, no sabem quan, per la volum de camises, però arribarà.
2: I tindrem tres colles de nou a Tarragona.
1: Sí, sí. A partir d'aquí passem a xiquets, sí, de Tarragona.
2: 7-8 d'arrencada, un 7-8 que és el castell de confiança aquesta temporada, tenen perfectes el castell de gamma, és el castell superior al 3 i al 4 que més han fet. I que no li van crear un pis més, però
1: sabem que estan fent proves,
2: però
1: saps, o sigui,
2: també
1: no...
2: proves així tontes i que poden no acabar sent tan tontes.
1: Sí,
2: després seria la tercera colla en fer el 7 de nou en Folra.
1: Sí, sí, sí, que no s'ha fet Vilafranca i la Vella, no? Ni Minyons ni Jove a la Fenda.
2: No.
1: Després van continuar amb el 4-9 en Folra descarregat.
2: Tercera temporada.
1: Sí.
2: Un castell que no entrava en plans a principi de temporada. No. Se'l veien com si arriba pel concurs haurà arribat.
1: Sí,
2: i
1: sí.
2: Ja en porten 3 i falten encara un mes i mig pel concurs.
1: Bueno, és com la colla que sempre està en evolució. O sigui, no, sempre diuen, no, si fem els objectius, fem la temporada i al final ens acaben fent a meitat i acaben amb coses més grans, no? I sempre estem renovant-nos totes les temporades per fer coses més grans i al final acaben fent el que volen, perquè és una colla també...
2: Bueno, és una colla gran. De tota la vida.
1: Sí, sí.
2: I després, aquí sí que no van poder assolir l'objectiu, que era descarregar el 3 de nou en Folra. Pujava bé, presentava bones mides, però anava molt nerviós i això va fer que estigués a punt de trencar-se.
1: Sí, de fet era l'estrena de temporada,
2: sí,
1: i no van fer un intent desmuntat, just abans de desmuntar l'estava a punt també de trencar i haver quedat a mi temps, però no el van poder descarregar i van dir, bueno, és igual, està, és una diada bona, les colles no han caigut, anem a fer,
2: 3-8.
1: Anem a fer un 3-8, baixem un pis, baixem expectatives i ja portarem el 3-9 al concurs.
2: I parlant de xiquets de Tarragona, han tingut una lesió i per això s'han hagut de deixar de banda diversos altres objectius,
1: sí, sí,
2: com són 2-8 en Folra, pilar 6 i 4-8 amb l'agulla.
1: Mantindre un dels dosos de... Bueno, de fet, pujava aquest 3 de 9, pujava el 2-8, pujava el pilar 6, es va lesionar un dia assaig, ja han fet el que retraci, però és que els està donant igual, estan fent el que poden en el moment que poden. Aquell moment no era el moment de tornar a fer un intent de 3 de 9 en Folra, van baixar expectatives i ja està. Una diada de Sant Magí un pèl lenta per el meu gust, però va ser una diada força bona, força entre el que cap, els castells van ser ràpids, i acabem amb la Jove de Tarragona.
2: Jove de Tarragona que va obrir el ventall una mica, també va sortir a 2 de 9 en Folra i Manilles, és el castell de gamma extrem que més li confiança li tenen.
1: Sí, ja ho han demostrat aquí Cubelles, que van obrir, també van dir aquí amb el 2-8 fent l'estrena també molt d'hora, i van dir això és per un pis més i no han trigat a fer-ho i a passar-ho per totes les places del territori.
2: 2-9 en Folra i Manilles, i a la segona ronda sí que arribava l'estrena, portant molt de temps sense fer-ho. Crec que abans hem dit des del 2024, concurs del 24 l'últim carregat.
1: Sí. I l'última descarregada ens podem preguntar, crec que era 22 o 23.
2: 20, sí, ahí estava.
1: Sí, que...
2: I van fer intent desmuntat primer del 5 de 9, no pujava, jo crec que eren nervis,
1: eren nervis d'ahir, també la passada d'Escol, Santa Tecla i Sant Magí, la diada important i tal, però van dir...
2: Els hi va servir per dir, vale, això és
1: sabem
2: molt...
1: Que està,
2: és
1: sabem que el Folre està bé...
2: És un castell molt difícil, sí. Sabem que està bé, tornem-la a fer i amb més calma. Sí, 5 de 9 en Folre, descarregat va arribar, i descarregat bastant bé, una mica lluitat. Jo crec que comparat amb l'altre, que ara el parlarem, una mica lluitat. I després van acabar amb el 3 de 9 en Folre.
1: Un 5 de 9, un 3 de 9 en Folre també per baixar una mica revolucions, perquè era molt tard, no hi havia ningú a les escales perquè feia una calor espectacular aquí a Sant Magí, i van dir, és igual, anem a fer el 3 de 9, que tenim dos dies aquesta setmana, aquest cap de setmana, importants, i ja després parlarem, ara de seguida parlarem d'aquestes diades. Un 5 de 9, que amb aquest 5 de 9, si no m'equivoco, que no m'he equivocat, que ho he dit després, superava anar a Castellers de Vilafranca com la segona colla amb més 5 de 9 havia fet, i l'han superat encara més fent un altre 5 de 9, que ja parlarem després, més
2: ara
1: endavant
2: mateix,
1: al Catllà.
2: Parlem de 5 de 9, Vilafranca té 35, sí. I la colla jove de Tarragona té 37. I evidentment primera va la colla vella amb 45.
1: Sí,
2: la veritat.
1: És un castell que també li treu molta confiança a la colla vella, que ja també hem fet el Catllà. Anem a parlar del Catllà.
2: Parlem del Catllà.
1: Ho he dit abans, ho repetiré ara perquè el Nogui estigui content. Comencem per la colla que va perdre.
2: Comencem primer pel que va passar abans de que les colles comencessin a competir.
1: Sí.
2: Van haver-hi tres pilars de cinc en homenatge.
1: Van fer un homenatge al Gatsby, un casteller de Vilafranca, un casteller que porta tota la vida, si no m'equivoco, tenia 60 i alguna anys, pot 60 i alguna anys fent castells, un dels castellers que té més trajectòria a la història dels castells, com és el Gatsby, no me'n reconeixo que Huguet, ara no el nom sencer no me'l sabré, me'l conec com a Gatsby, que és un casteller això, típic de Vilafranca, que sempre ha ajudat perquè els castells siguin el que són a dia d'avui, perquè Vilafranca pugui fer castells grans, i des d'aquí també li vam donar un petit homenatge, que va morir fa una setmana, si no m'equivoco, just fa una setmana.
2: Sí. I per això era una diada, també venien d'una setmana i una diada complicada per Vilafranca, castells de Vilafranca.
1: Però
2: tot
1: van
2: així...
1: demostrar que ell sempre ho deien al principi de la diada del Catllà, li va fer una entrevista al Brasil, van dir, no hem d'afluixar ara, i sempre voldria que fem els castells, els fem com els sabem fer, i van dir...
2: I jo crec que aquestes dues diades i Sant Fèlix aniran dedicades.
1: De fet, portaven les dues diades, portaven un braçalet negre a tota la colla de Vilafranca, i van dir, anem a dedicar-li, i van fer amb vuit castells del cap de setmana, van fer vuit cames extra, que ja ho parlarem més endavant.
2: Bueno, anem primer per la colla que va perdre entre milers cometes, o sigui, moltes, moltes cometes.
1: Masses cometes.
2: Millor catllà de la història, això sí, no ho havíem dit, millor catllà de la història, 12 castells es van provar, 12 castells de gama extra es van provar, 10 es van descarregar i 12 es van descarregar. I 2 es van descarregar.
1: Veníem de la temporada passada, que es van intentar 11 i es van carregar 10. També.
2: Si es van descarregar 10 i es van carregar 1.
1: Es van carregar 11. O sigui, van carregar 1, van intentar 11 castells, doncs ara veníem de 12. La temporada passada, l'única colla que no va fer un castell de gama extra va ser la Jove de Tarragona fent un 3 de 9. Aquesta temporada han fet tots els 12 castells de gama extra. Comencem això per les joves, que va fer, si no m'equivoco, va obrir...
2: De 5 de 9.
1: Va obrir de 5 de 9.
2: Un 5 de 9 rapidíssim, res a veure amb el de dimecres.
1: No.
2: Tenia una evolució des de dimecres a dissabte que és increïble.
1: Espectacular. Jo crec que és el 5 de 9 més ràpid que jo he vist a la meva història. O sigui, que la història dels castells que jo he vist és el més ràpid que s'ha fet. O sigui, crec que va ser un minut. Des que van pujar quarts, que són els que validen el castell, fins que es va descarregar sencer en minut i alguna cosa, minut 30, minut 40. O sigui, va ser rapidíssim. Van seguir amb el 2 de 9 en Folre Manilles, un 5 de 9 descarregat. Van seguir amb el 2 de 9 en Folre Manilles, també descarregat. Un castell que hem dit que passegen per on volen, un castell que tenen molta confiança. És una trama extra, no ens hem d'oblidar, però que va ser el seu castell que porten a on volen. I van acabar amb el 4 de 9 en Folre Agulla, que és estrena de temporada. També feia des de l'any passat que no el feien. Ha trigat una mica també per problemes que han tingut amb Canaia i tal, però que el van fer l'estrena l'altre dia i va quedar només encarregat. Castell, que el 4 sempre els donen complicacions, del 4 aquest any no, no aquest cop no els hi va donar cap complicació.
2: Jo crec que el que els hi està donant més complicacions aquest any és el Pilar.
1: És el Pilar, sí, sí. L'any passat van tindre un domini espectacular del Pilar, aquest any no l'han pogut
2: tenir, que però... el 4 no, amb l'Agulla és un Castell que molt d'hora. Sí. Parlem de diumenge, parlem de primer diumenge de festes. Jo, sí. Parlem de Sant Fèlix o primer diumenge de festes.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que el descarreguen.
1: El descarregant, tampoc trigarà molt a arribar aquest Pilar 4, no, en Forrell avui descarregat, i van acabar amb el Pilar de 8 també carregat. Van fer 4 games extras, 2 descarregats, 2 carregats, i poc més de parlar de la colla joves d'aquesta diada, que van tindre una gran valentia després de caure d'un 4 de 9, després de caure el Pilar 4 de 9 en forra i agulla, intentar el Pilar de 8. Jo crec que els menys del Pilar tenien ganes de fer-ho, però igual estaven una mica tocats perquè van caure directament molts van caure directament a la soca, però igual, el van fer, el van carregar, i molta honor a la colla joves.
2: Anem, si et
1: sembla... Ai, a la jove, perdó. Ostres, ja porto tantes paraules, tantes castells, ara mateix que avui ja que no puc més.
2: Anem als que van quedar segons.
1: Anem a Vilafranca.
2: Van quedar segons dissabte. Van sortir de 3 de 9 amb l'agulla. El 3 va tenir una mica de problemes, però es va quedar sol al Pilar i ja no... Sí. O sigui, tenen un Pilar que és... O sigui,
1: és un insular Pilar que té Vilafranca.
2: Però... La temporada passada potser sí que el tenien molt millor la jove de Tarragona. Sí. I les joves de baix també el tenien molt bé. Sí. Aquesta temporada només el tenen ells.
1: Sí.
2: Així només el tenen ells.
1: Sí, sí. És un 3 de 9 que és el segon cop que fan aquesta temporada, el segon cop que es fa des de després del Covid. Només el fet és que el van fer...
2: Santes
1: de Mataró.
2: Amb Cabrosos de Mataró. Sí. Cling, cling.
1: I després aquí al Catllar, el segon cop de la temporada, i és un castell que poden passar també per on volen, és un gama extra, i com hem parlat abans, ho tornaré a repetir, abans de dir els castells que van fer aquesta temporada, aquesta dia del Catllar i la següent a l'Arbós, és un castell de Vilafranca que jo crec que és els millors castells de Vilafranca que s'ha vist a la història.
2: Ho hem estat comentant
1: perquè abans. Porten 180 i alguna castells, 185 descarregats i
2: 189 castells han fet i han descarregat 186.
1: Però és que no han caigut.
2: No han caigut.
1: Han sigut 3 intenses muntats.
2: Aquests són intenses muntats.
1: O sigui, no han caigut. I porten, crec que són 7 diades de gama extra fent mínim un castell de gama extra sense caure. O sigui,
2: i els intenses desmuntats són 2 intenses muntats de 4 a 8 i un de 2 de 9 en full remanilles. Tota la resta, quan han sonat gralles, ho han descarregat.
1: Sí, sí. A partir d'aquí van continuar, si no m'equivoco, amb el 5 de 9.
2: Sí.
1: Perdó, el Casteller, el Gatsby sí que ho veig bé, Manel Huguet, això. Van continuar amb el 5 de 9 també, un 5 de 9 que no tenia res a envejar, tant el que va fer la vella que jo parlaré després i el de les joves, sí que va ser més lent, sí que va ser una mica un pèl més mogut, però el folre que té Vilafranca és espectacular, i van acabar amb el 4 de 9 amb folre i agulla, que ells sí que els van descarregar. I va ser una tercera ronda, ja parlarem ara de la vella, ja hem dit dos castells de la vella, però parlarem ara seguidament. Va ser una tercera ronda de 4 de 9 en Forra i Agulla. Bueno, ells diuen 4 de 9 en Forra i Pilar, Vilafranca, però... Ah, no, no.
2: No, és 4 de 9 amb l'agulla.
1: Qui diu Pilar?
2: La jove de Tarragona.
1: La jove de Tarragona i Pilar.
2: La Tarragona és Pilar. I van acabar amb el Pilar 8,
1: sí.
2: Forra de Manilles, i es va cridar un pis més al Pilar 8,
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Tant de bo podem tornar a veure la història, com diria el Nogui. La història dels castells diumenge a Sant Fèlix.
1: Jo crec que aniran per aquí els tiros. Anirem per la colla que va, mega noi, t'ho diré, que va guanyar la diada.
2: El que diu que és una tradició, eh? Ai. Cultura.
1: Ai. Va guanyar la colla vella. Estic orgullós, ho dic perquè estic orgullós de que va ser la colla vella. Que va començar...
2: Va guanyar el Catllar perquè com no guanyarà el concurs.
1: Sí. Ja veurem, a partir d'aquí veurem. Va guanyar, estic ja no puc més. Va començar la diada amb el 5 de 9 en folre, també venien de caure a la Bisbal, de deixar aquest 5 de 9 encarregat, i van dir obrim, anem amb ganes, el fem, el descarreguem, i van demostrar que tenien ganes de descarregar aquest castell. A segona ronda, de fet va ser una diada amb 3 5 de 9 i 3 4 de 9 en folre i agulla.
2: Sí,
1: o sigui, 3 5
2: de
1: 9
2: i 3 4 de 9 amb agulla.
1: A segona ronda van fer 3, 1 o 2 peus desmuntats de 4 a 9 net i a la tercera...
2: 3 piles de 8.
1: Sí, i 3 piles de 8 també, és veritat. I a la tercera van fer el 4 a 9 sense folre i agulla, un castell que...
2: 4-9 sense folre i agulla.
1: 4-9 sense folre, perdó.
2: Jo crec que el dia que vegi el 4-9 sense folre i agulla...
1: És un pila de 8 net,
2: No, un pila de 7 net.
1: Pila de 7 net. Bon, clar, no s'ha fet mai tampoc, o sigui...
2: És una barbaritat.
1: No s'ha fet mai. Bueno, s'ha fet dos intents, un va ser Bordegassos el 90 i alguna i l'altre Joves l'any passat.
2: 4-9 net. Algun dia esperem, jo crec que no estarem en aquest món,
1: sí,
2: que se li posi l'agulla al 4-9 net.
1: Bueno, a veure si es pot. Però és un castell que la veia, o sigui, ho estàvem dient abans el Jordi i jo, ho estàvem comentant, que, o sigui, tu veies la xarxa, pensaves que estaria a part del wifi, o sigui, no...
2: O sigui, havies de comptar si era de 9 o de 7.
1: Sí, sí. O sigui, perquè... molta gent diu que era un 4-8, era un 4-8 o no.
2: No, no, era un 4-7.
1: Era un 4-7. O sigui,
2: i no et diré un 4-6 perquè un 4-6 no m'ho gens, però era un 4-7 perfectament.
1: Sí, sí, o sigui, és un castell que ho hem dit abans, amb el que vam fer el dia següent, que ja estem desvetllant una mica el que vam fer, però ho diem.
2: I també se li va cridar un pis més,
1: sí, sí,
2: al 4 net.
1: Se li va cridar un pis més, jo crec que són ells els que, si algun cop es pot fer un 4-10 sense manies, són ells, perquè crec que és el que es, per almenys són els que es mereixen fer una prova.
2: Són els que han descarregat 27
1: han descarregat 27 quatres de 7. Sí, sí, quatres de 7 i quatres
2: de 9 sense
1: folre. L'han descarregat, això, 27, i porten 10 seguits amb el que van fer el dia següent a l'Arbus, porten 10 seguits descarregats. O sigui, 10 seguits que han fet aquest castell, els 10 cops que l'han fet seguits, diguem, els han descarregat. És a dir, és espectacular. El domini aquest castell, el castell total, la gent li diu el castell total, és 4-9 sense folre.
2: És que era el castell total, però és una barbaritat.
1: I van acabar amb un 4-9 amb folre i agulla, que també van descarregar.
2: I el pilar 8, que també el van descarregar.
1: La veia també diu 4-9 amb folre i pila, perdó.
2: Una molt bona diada per les, sí, tres colles. Estan, jo crec que sortien totes... A lo millor això de Tarragona,
1: sí,
2: li hagués agradat descarregar.
1: Sí, descarregar els dos. El 4, però igualment el pilar d'avui li hagués agradat descarregar.
2: Igualment però... surten molt contentes les tres, perquè, sí, sí, saben que el que van fer té molt de mèrit.
1: Sí, sí. I comptant que en menys de 14 hores, 12-14 hores, tenien una altra diada
2: jo,
1: a mi, l'Arbós.
2: A l'Arbós, això sí que... La diada a l'Arbós... Venint d'on venia fa menys de 10,
1: sí,
2: en 10 hores de diferència, anar on anaven, o sigui, no, una mica més.
1: Sí, va acabar la dia de les 9, va començar la dia de Canya, va acabar això a les 9, i la dia d'Arbol va començar a la 1, 1 i quart, o sigui que sí, són 13 hores de diferència, 13-14 hores de diferència, però que és espectacular. O sigui, tampoc es pot parlar d'això.
2: Minyons d'Arbós...
1: Sí,
2: eren les mateixes minyons. Tres colles més minyons de l'Arbós.
1: Per cert, Xams, aquí, felicitats, segueix de ressaca. Bueno, ahir no veu alcohol, però és igual, segueix de ressaca emocional, això segur.
2: Ressaca emocional.
1: Felicitats pels que vau fer. Van descarregar la primera clàssica de 7.
2: I el 4-7 no el descarregaven des del 2018.
1: Sí,
2: una,
1: sí,
2: barbaritat. O sigui, fa 8 anys. Perdó, sí, m'ha costat, sí, els càlculs. Fa 8 anys que no descarregaven aquest castell.
1: Bueno, mira, els que tenim nosaltres d'història, més o menys.
2: Tenim, sí.
1: Això.
2: És que ens vam crear nosaltres i sí, ja van, sí, dir ui,
1: ja,
2: aquests...
1: no fem més. Parlem que van obrir de 3 de 7, un castell que havíem fet aquesta temporada, un castell que és, com abans hem dit, l'èpica Sarraïn, que també l'èpica de l'Arbós és anem a lluitar els castells perquè el volem fer i el lluitem, i el van fer sobrat, el van fer bastant bé. Bueno, no sobrat, però va lluitar, però estava bastant bé.
2: Bé. Era el segon de temporada,
1: sí,
2: bastant bé.
1: Segon castell va ser el 4-7, l'estrena del 4-7, també estava, era, com ni nosaltres, una passada de toros, estava molt gran.
2: Era molt gran.
1: Era molt gran, perquè els toros són molt grans, llavors l'havien de fer molt obert.
2: Jo crec que sabien que l'havien de fer així.
1: Sí, sí, el van fer així, sabien que l'havien de fer així, segurament el van treballar així i poc més, i van acabar amb el 2-6, i l'estrena del pilar de 5.
2: Que a mi em sembla...
1: També.
2: O sigui...
1: Sí, sí. Sí, van fer clàssica més pilar de 5, el que van fer nosaltres a Sant Vicenç la temporada passada, i el que esperem fer algun cop aquesta temporada també.
2: Que potser 19 de setembre jo me l'aniria guardant perquè, sí, no sabem què passarà.
1: Tenim concurs de castells de quarts amunt a la Bisbal del Penedès, i esperem que estigueu tots per poder fer com diu el Nogui, màgia.
2: Ja portem tres paraules.
1: Sí.
2: Es falten altres dos i ja està.
1: Àngel!
2: Escardats.
1: Bueno, continuem amb la jove de Tarragona, que va fer una diada més tranquil·la, va fer un gama extra, que va ser el 2-9 amb folre i manilles, i va acompanyar amb els dos becs de 9, com els 3 i el 4, i Pilar de 6, si no m'equivoco. Us ho dic ara, crec que sí. Van acompanyar d'un Pilar de 6. No, amb un Manu de 5, perdó. No van fer Pilar de 6 aquesta temporada. El que va fer Pilar de 6 va ser la Vella. Van fer dos vaixis de 9, van dos de 9 en Forra Manilla. És una diada que els hi servia per consolidar castells i per tindre més rotació de gent que venien de la diada que venien del Catllau, així que ja estan prou satisfets la colla jove de Tarragona i poc més a comentar d'ells. Anem a parlar Colla Vella, que van ser els que no van guanyar aquesta diada. Vinga, no, i un altre per tu.
2: Però van no van guanyar i a mi em sembla al·lucinant el que van fer.
1: Sí, sí. Van sí. fer un altre cop els dos bàsics de nou amb un Pilar de 6, però és que a segona ronda van tornar a fer el 4 net.
2: O sigui...
1: També a mi no m'anirà insultant, va estar paradíssim, no tant com el del
2: no
1: Catllà,
2: però...
1: El
2: del Catllà a mi em sembla insultant, o sigui, el 4 no del Catllà és una barbaritat.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que és dels 4 dels nets, el del Catllà, el que més quiet recordo aquest, i el de primer diumenge de festes d'any passat.
1: Sí, jo crec que també el de Reus, el de les... com es diu?
2: El del Mercadal. El del Mercadal va ser molt parat.
1: També està molt parat.
2: Jo recordo aquests tres, sí, Mercadal... Sí. Mercadal, primer diumenge de festes
1: i aquest del Catllà.
2: Sí, molt sí. parats els tres.
1: És un castell que tenen, que han demostrat que volen, jo crec que el faran, si el fan per Santa Úrsula, posar-li un pis més, a dir, fer el 4 de 10 sense manilles, i jo crec que és insultant com ho estan fent, i a partir d'aquí això. Van acompanyar
2: sí, estan arribant fins al 4 9 de 10 sense manilles de la millor manera, que és repetint el 4 9 net.
1: Sí, sí, que és un castell que sembla que el facin a totes les diades, i sempre és un castell que no deixem de recordar que només han fet 4 colles. I Vilafranca, que no el fa des del concurs...
2: No, el va fer l'any passat per Tots Sants.
1: Sí?
2: Va escarregar 3 de 10, 4 de 10, 4 en un.
1: És veritat. I Minyons també el va fer l'any passat, o sigui que...
2: El va deixar encarregat, però sí.
1: Sí, sí. O sigui, parlem d'això que és...
2: El de la Colla Vella amb el 4 net està sent increïble.
1: És el seu castell preferit, és el seu castell que més cops han fet. Han fet això, 27 cops, o sigui que... Que poc més a dir de la Colla Vella. I passem dels que sí que van ser protagonistes amb aquesta diada de l'Arbós, que van convertir, si no m'equivoco, no, ja l'havien fet a l'Arbós algun cop, però van fer el 3 de 10, van començar la primera ronda, anem a començar la primera ronda amb un 3 de 10, que, com han posat aquí al seu post, amb aquest castell porten 30 castells de 10 descarregats, o sigui que no tornaré a repetir mai més, però és igual... Ho deixarem aquí gravat. Felicitats, castellers de Vilafranca. Esteu sent molt bons aquesta temporada. Felicitats. A veure si aquest concurs aquest el perdeu. Passant d'aquí...
2: Tant de bo, no.
1: Van fer això el 3 de 10. A segona ronda van fer un altre cop el 5 de 9. Força bé, força ràpid. Millor que el del Catllà, un pèl millor.
2: Sí, o sigui, els dos van ser impecables gairebé, però el d'Arbós jo sí que l'he vist millor.
1: Sí. I el van acompanyar, com si fos poc, amb un 4-9 amb folre i agulla. Bastant parat, bastant quiet, com el Pilar, el 4, tot. O sigui, crec que el castell més lleig que van fer aquesta diada va ser el 3 de 10. Com si el castell de 10 puguem dir que fos
2: no,
1: lleig.
2: És que, no, però... o sigui, no li pots dir, no pots dir perquè...
1: Però és el que jo vaig estar comentant, que jo crec que és el primer cop que ets un 3 de 10 de Vilafranca, que pateix de tronc i no de folre i manilles.
2: I és molt bona notícia.
1: Sí, és molt bona notícia.
2: Perquè si les manilles pateixen és molt fotut.
1: Sí.
2: Si pateix el tronc ja saben que pateixen també altres castells.
1: Sí, sí. I poc més, parla de l'Arbós. També van acompanyar l'únic que va fer Pira de 8 amb folre i manilles i va ser un cap de setmana rodó per Castell de Franca perquè dels 4 castells possibles que podien fer, dels 4 castells... comptant 3 rondes i Pilar, no compto pilars de pilars de sortida ni pilars d'entrada i tal, però dels 4 castells que poden fer, dels 8 pilars que poden fer, van fer 8 cames extra. Van fer 2 5 de 9, 2 4 de 9
2: amb l'agulla i 2 pilars de 8, un 3 de 10 i un 3 de 9 amb l'agulla.
1: Sí, sí.
2: Els hi han faltat 2 games extres només, el 2 de 9 amb folre i manilles i el 9 de 8.
1: Sí.
2: Però...
1: que els veurem durant la temporada, o sigui, tampoc tenim problema.
2: No els veurem diumenge, perquè jo crec que es queden fora perquè es busca castells més grans.
1: Ara després ho parlarem. Sí, sí, segur.
2: Comentem una mica Igualada així per sobre.
1: Sí.
2: Que jo crec que ha destacat les joves de baix, 2 bàsics de 9 i el 2 de 9 amb folre i manilles, 3 i 4 i 2.
1: Una mica com la de jove a Tarragona, també...
2: I Pilar de 7 amb folre, que no han fet molts aquesta temporada.
1: No. també estava lluny de casa, era Igualada, estava lluny de,
2: Igualada,
1: lluny de baix, però que han fet el que havien de fer, han fet els deures prèvies a Sant Fèlix, no havien de caure i no van caure.
2: Està, jo crec que ho tenen tot per arribar a Sant Fèlix de la millor manera.
1: Sí, sí.
2: Després, Xiquets de Reus, millor actuació de la temporada, si no millor, igual a la millor. Mm. 5 de 8, 3 de 8, 4 de 8. Mm. Res més a dir, o sigui...
1: No, jo crec que han fet el 2 de 8 aquesta temporada, si no m'equivoco.
2: No ho tinc clar,
1: però,
2: vaig
1: però
2: a mirar-ho, però...
1: Però és igual, que ja van fer una molt bona sí. dia també, bueno, no, no tan lluny de casa, però sí que no, no era a casa. O sigui, és veritat que és, la Festa Major d'Igualada també se senta una mica com seva, perquè van sempre, però... Però això, havíem fet el que vam fer i passem als castellers dels moixiganguers d'Igualada, que van fer a primera ronda també un 5 de 8. Van obrir de 5 de 8 també per treure una mica els nervis.
2: Aquesta temporada juraria que no
1: l'han fet.
2: No veig el 2 de 8 en forra de... Veig proves i coses, però no...
1: Però no l'han fet. Bueno,
2: crec que no.
1: No m'està res. Això, estàvem parlant d'això de moixiganguers d'Igualada, que van fer el... Van obrir a 5 de 8, no crec que no era estrena aquesta temporada.
2: O sigui que no, jo diria que ja l'havien fet.
1: Sí, això, van obrir de 5 de 8, després a segona ronda van fer un intent de 3 de 9 en folre, van caure a l'intent de... I ja estava la xaneta quasi a dalt, o sigui que tampoc ha estat tan malament, si és veritat que el folre va patir, que és el que els hi passa, que el folre al castell de nou els hi pateix,
2: jo crec
1: però...
2: que els hi falta una mica d'assaig, sí. Li falta una mica d'assaig i de dir, és un castell molt difícil, per nosaltres sí. Se'ns fa molt difícil... però hi podem arribar i no
1: sí, sí.
2: És un objectiu tan, tan somni. Però en aquell moment, en el moment que cauen, tots pensem que no hi haurà,
1: no
2: hi haurà
1: Castella
2: de Nou
1: ni Folre.
2: Ni Folre.
1: I bueno, ells van dir, sí, pues estem aquí, som així gens d'Igualada. I
2: va haver-hi 2 de 8 en Folre, sí. A tercera ronda, per recuperar sensacions, jo crec,
1: sí.
2: Un castell que han fet infinitats de vegades, inclús...
1: D'aquesta temporada han fet... És que no els podria ni comptar perquè van començar la tercera o quarta dia de la temporada fent el 2 de 8
2: i poden
1: pujar un pis.
2: Poden, i s'han plantejat, o sigui, aquesta la mateixa setmana de Festa Major hi han hagut proves fins a 615, no sé, de 2 de 9 en Folre i Manilles.
1: Sí, sí.
2: Que és un castell que pel concurs o per Tots Sants pot ser que arribi.
1: Sí, jo crec que més per... Jo crec que pel concurs perquè poden arrossegar més massa per...
2: Però jo crec que si
1: el
2: concurs el carreguen a Tots Sants intentaran descarregar.
1: Sí, sí.
2: I van acabar amb el 4-9 en Folre, demostrant que Moixiganguers d'Igualada està aquí encara que els hi costi, perquè no són una colla molt gran,
1: no.
2: Tot i fer castells de nou, i demostrar que ells saben fer castells de nou, encara que molta gent pensi que no.
1: Sí, van acabar això amb el 4-9, també un castell que no vaig poder, bueno, la veritat que no l'he vist, però jo crec que... Lluitat, però
2: perquè és un castell màxim.
1: Sí.
2: O sigui, no complicat de més.
1: Sí.
2: Parlem de nosaltres.
1: Sí, de la nostra diada. Vam tindre diada... Repassarem això una mica ràpid, la dia que vam tindre aquesta setmana, que va ser una mica... No m'agrada dir-ho, però va ser una dia de tràmit, una mica així per, després de Festa Major per baixar pulsacions i poder anar més endavant. I això, vam actuar la dia de prefesta major amb Xicots de Vilafranca a Vilafranca, la dia de prefesta major de Vilafranca, amb Xicots de Vilafranca, Bous de la Bisbal i nosaltres, com ens sembla bé per Xicots, que va obrir de 4 a 8, un 4 a 8 bastant bé, van seguir amb un intent desmuntat de 7 de 7, va tercera ronda van fer el 5 de 7, no, el 5 de 9, estem ja de 5 de 9, que sembla normal. Van seguir d'això, la tercera ronda del 5 de 7 i van acabar amb un 3 de 7. Després de la ronda després d'acabar la dia van fer un intent, una prova a plaça
2: de 3
1: de
2: 3
1: 8, 8 fins a dosos.
2: Que és evident que dilluns a
1: 31
2: a Sant Ramon mínim el provaran.
1: Sí, sí.
2: I jo crec que amb la prova que van veure a plaça el descarregaran.
1: Sí, això segur. Jo crec que va ser una prova fins a dosos on van estar els dos col·locats durant 10 segons, o sigui, superparat, no vaig tenir problemes. Si és veritat que amb els 3 de 8 el problema ve quan puja, quan remunta l'acotxador, el pis de dosos està enxerat per pis de 15 quarts, però és que no, jo crec que no tenen problemes. En Ramon el veurem força amb el Castells de Vilafranca i el Guigre que el faran, i poc més. Després parlem de les voltes dues colles que estàvem, que eren nosaltres i Bous de la Bisbal, que van fer la mateixa diada, 3 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla. Els dos variem de la Festa Major, ells de la Bisbal, nosaltres de Cubelles i els dos...
2: És de la Bisbal i la seva, també. O sigui, la nostra, també, perquè també, clar, també van fer la mateixa actuació.
1: I després, sí. Això, a nosaltres, a la Bisbal... És a la Bisbal i a la nostra van fer clàssica 7, nosaltres a la nostra van fer clàssica 7 més el 7 de 6.
2: I ells a la nostra van fer clàssica van 7 menys 3, més 3 de 6 amb l'agulla. Agulla.
1: I crec que els dos van vindre una mica a baixar pulsacions allà a Vilafranca, perquè els dos tenim cites importants ara més endavant, que ara les comentarem. I ja està, nosaltres això vam obrir de 4 a 6, vam fer després el 3 de 6, després el 3 de 6 amb agulla, amb possibilitats de posar-li tot un pis més. No ho diré, però si arriba, arriba, i si no... La clàssica, com ha dit el Jordi, la clàssica ja està marcada al nostre calendari. Ja l'hem fet a Cubelles, poc més a dir.
2: I la clàssica tornarà a arribar segur.
1: Sí, sí, sí.
2: La clàssica tornarà a arribar segur.
1: Sí, on sigui, sí, arribarà. Arriba. Jo crec que pot arribar mínim un cop més, sí, o sigui, es farà, i si podem fer dos, el farem dos. I
2: si podem fer tres,
1: sí.
2: I podrem fer tres.
1: Sí.
2: Si no arriba l'altre castell, que aleshores vol dir que la torre, ho sentim molt, però es quedarà una mica fora.
1: Parlem de les diades que hem tingut, que tindrem nosaltres aquest pròxim mes, mig mes més, i després parlarem de Sant Fèlix, que farem una mica de repàs ràpid de diades, ja que acabarem. Avui serà un programa més curtet, perquè ja hem gravat una hora, se'ns ha borrat, i hem fet una, estem fent una altra, ja haurem 35-36 minuts, o sigui que anirem ràpid. Tenim aquest divendres Festa Major de les Peses, que és una diada que havíem de fer el diumenge 30, però la mateixa organització de la Festa Major de les Peces ens ha dit que la passem a divendres a les 8 de la tarda. Crec que ho hem comentat abans, i crec que és el primer cop que actuem a l'agost a les 8 de la tarda. Es començarà a fer de nit, jo crec que serà una idea que tenim ganes de l'any passat, perquè
2: bueno, no va anar del tot bé.
1: No va anar del tot bé, vam fer un intent de 3 de 6, 3 de 6, o sigui, un intent de 6 amb agulla, i vam acabar amb un 3 de 6 amb agulla i un...
2: Vam desmuntar el 2 de 6,
1: sí.
2: Hi havia ganes de 3 de 7, no va arribar per pinya. Bueno, a veure què passa aquest divendres a la nit.
1: A veure què podem fer, faci el que faci. Fent 3 castells ja sortirem contents d'aquella plaça, perquè... L'any passat doncs va anar molt bé, a veure si va ser cosa de l'any passat o és cosa de la plaça.
2: Jo crec que va ser cosa de l'any passat.
1: Sí, jo crec que va ser cosa de l'any passat. Tenim nervis de fer el 3 de 7, no el vam poder fer i vam dir és igual. Anem a...
2: I aquesta temporada, o sigui, aquest any jo crec que si no arriba el 3 de 7, perquè és una diada una mica rara de dia, sí. Perquè tenim moltes coses aquest cap de setmana. Sant Fèlix, tenim l'acte del pubillatge dissabte. Molta gent de la colla està vinculada amb el pubillatge.
1: Sí.
2: Molta gent està anint de vacances. Jo crec que és una diada així una mica més complicada per poder afrontar el castell de 7.
1: Sí.
2: Però si hi acabem podent anar-hi amb el 3 de 7...
1: No ens casarem.
2: No, o sigui...
1: Com ha dit el Jordi, seguim amb el pilar del comiat del pubillatge, que és dissabte a les 7 a la plaça de la Vila. Posa aquí l'app. Esperem que el Jordi ens ho confirmi, que és d'ahir de pubillatge.
2: A les 7 de la tarda a la plaça de la Vila tornarem a viure un acte emocionant del pubillatge, que sempre és un acte emocionant.
1: Sí. Després tenim el divendres 4 de setembre, també a les 7, tenim Festa de la Barema, que és una diada on fem castells nets, una mica per ensenyar el que fem aquí als castellers de Cubelles, on ensenyem una mica al públic,
2: bueno,
1: a la gent que ve de
2: obert.
1: Fora.
2: Sí, és un assaig obert.
1: On farem 3-4 castells, 3-4 estructures netes, i ja ens veiem al... Per què posa 12? Bueno, clar, marxem a l'11, però la diada és el 12. Marxem a l'11 de setembre al viatge a Bèlgica. Tenim un viatge a Bèlgica, viatge internacional, estic aquí una mica amb el llapis. Marxem a l'11, 12, 13 i tornem al 14, si no estic jo equivocat. Poc més a dir. Tenim un viatge, a veure si podem fer, tenim il·lusió de fer grans castells allà, a veure si els podem fer, a veure si podem acabar de fer, depèn de les camises que tingui els castellers d'allà de Brussel·les, i poc més. I ja la data més important, jo crec que aquesta temporada... Sense dir Viladecans, que tenim molta...
2: Jo crec que sense comptar Viladecans i Festa Major, però perquè ja veníem així,
1: sí.
2: Jo crec que aquesta és una data que ens fa molta il·lusió, perquè portàvem molts anys volent anar-hi a un concurs.
1: Sí, concurs. Si no és el concurs que organitza Tarragona de Torredembarra, però crec que és un concurs igual, dels nostres companys de Quarts Amunt, tenim moltes ganes.
2: A més, a nosaltres ens fa molta il·lusió perquè l'han fet ells, els coneixem,
1: sí.
2: Sabem tota la feina que estan tenint.
1: I a tota la feina, que des d'aquí els agraïm tota la feina que fan pel món dels castells i pels castells, per les colles petites.
2: I podem dir així, com en exclusiva per nosaltres, que segurament es podrà seguir per tirar-se al vent.
1: Segurament farem directe també, com vam fer un programa seu de Twitch, podrem fer des d'allà, hem d'acabar de quadrar com ho farem, perquè nosaltres òbviament estarem fent castells, llavors no podrem narrar tots els castells.
2: I fa pinta que pujarem, no?
1: Sí. hem de mirar això. Hem de mirar com ho farem. Segurament tindrem directe amb imatge dels castells que hi haurà. I això, de concurs de quarts amunt, 19 de setembre, 7 i mitja, carrer Doctor Robert, 5 i mitja, perdó, 4 i mitja convocatòria del carrer Doctor Robert.
2: I després ja tenim, jo crec que després ja Viladecans, 10 d'octubre.
1: No, tenim abans Sant Miquel de Castellví de no sé on, no però, sabem que actuem ni res. Però...
2: No sé si al final anem. No sé si al final aquesta diada existeix.
1: És veritat. Però, bueno, ja veurem.
2: Ja veurem, sí.
1: Home, és la diada que jo aniria. Estem amb castellers de Sant Vicenç del Rosa. Però és igual, ja veurem. Això ja ho diré més endavant, encara queda més d'un mes. O sigui que aquestes són les diades ràpides que bueno, les pròximes 4 diades així, 3 diades, 2 diades i tal que tenim. Per fer aquest mes d'agost i setembre. Poc més a dir. Ara repassarem... Bueno, repassarem. Farem la nostra porra i acabarem ràpid. Farem la porra ràpida de Vilafranca. De Sant Fèlix.
2: Sant Fèlix.
1: 30 d'agost. 30 d'agost. Diumenge 30 d'agost. A la plaça de la Vila.
2: Migdia, plaça de Vila, colla joves dels xiquets de Baix, colla vella dels xiquets de Baix, colla jove dels xiquets de Tarragona, i castellers de Vilafranca. Començo per castellers de Vilafranca, que és qui ho tenim tots més clar. Jo crec que 3 de 10, 4 de 10 i no acabaran en un tercer castell i faran el Pilar de Nou amb forremanilles i puntals. Si el Pilar no anirà condicionat de si el 3 de 10 i el 4 de 10 són descarregats.
1: Sí.
2: Que jo crec que sí. I aleshores anirà amb el Pilar de Nou amb forremanilles i puntals. Després, colla jove de Tarragona. Crec que 5 de 9, 2 de 9 amb forremanilles segur. I després, depèn de com vagi assaig aquesta setmana, 3 de 10, 4 de 9 amb l'agulla. Són castells que poden entrar tant un com l'altre. Si arriba amb el 3 de 10 i el 4 de 9 amb l'agulla, potser descarten 2 de 9 amb forra i manilles i fan 5 de 9, 4 de 9 amb forra, agulla i 3 de 10, tot i que ho veig més complicat. I acabaran el Pilar, no sé si serà Pilar 8, Pilar 7, no ho tinc clar. Colla vella. Colla vella jo crec que 4 net segur i de sortida. 5 de 9, 7 de 9. O 7 de 9 i 4 amb l'agulla, però estarà aquí. No crec que vagin a buscar el castell de 10. I acabaran amb Pilar de 8, si pot ser.
1: Sí.
2: Després, colles joves, 4 en unet, 2 de 9 en folre i manilles, i crec que l'estrena serà per part del 2 de 8 sense folre. I Pilar de 7, Pilar de 8, no ho tinc clar, depèn de com els hi vagi assat, jo crec.
1: Bueno, jo crec que el Jordi i jo opinem una mica el mateix. Començaré també per Vilafranca, jo crec que és igual. Faran 3 de 10 per començar, 4 de 10 per a segona ronda, i si el descarreguen o no queda intent o no queda carregat i tal, si queda carregat igual sí que el tiraran a la tercera ronda i si no faran a ronda de pilars, però crec que no se la voldran jugar i si descarreguen els castells de 10 faran el pilar de 9 amb forra i manilles a ronda de castell, a tercera ronda, jo crec que anirà així.
2: I si no descarreguen el 4 a 10, o sigui si 3 de 10 descarregat, 4 de 10 carregat o intent, o intent desmuntat, què serà el tercer castell? Jo, la meva resposta és que 5 de 9 o 4 de 9 amb l'agulla.
1: Jo li faré un 3 de 9 amb l'agulla.
2: Algo així.
1: Sí. Després, jo continuaré per la jove de Tarragona, que jo crec que faran 4 de 9 amb l'agulla per treure-hi les ganes i poder descarregar aquesta temporada. Després, 5 de 9 i 2 de 9. Jo crec que serà una mica així. Després, per la colla joves, que faran... Jo crec que opino el mateix que el Jordi, faran 4 de 9 net... 4 de 9 net, 2 de 9 amb forremanilles i 2 de 8 net. Jo crec que serà algo així. Ja ho vam fer la temporada passada, va ser així, crec, si no m'equivoco. Va ser igual.
2: Sí.
1: Vam fer això i vam guanyar Sant Fèlix fent això. O sigui,
2: van desmuntar primer el 4 de 9 net.
1: Sí.
2: Però
1: van acabar fent, no?
2: El van acabar fent.
1: Sí, que a partir d'aquí faran la mateixa diada de l'any passat que els hi va anar bé, perquè després van carregar el 3 de 10. O sigui que els van anar força bé, van carregar per Santa Úrsula.
2: No, però per Santa Úrsula l'any anterior.
1: És veritat, sí.
2: L'any passat no va haver-hi castell de 10 de joves.
1: Ostres,
2: si esperem que aquest any sí. No sé si l'estan assajant.
1: Jo crec que sí.
2: O sigui, jo crec que...
1: Jo crec que o el 3 de 10 o el 3, no, el 3 net. Anirà per aquí.
2: Però jo no estic veient tantes... L'any passat era molt evident que anaven pel 3 de 10. Aquest any no està sent tan evident.
1: No, perquè els hi falta coses encara per fer, llavors jo crec que estan deixant una mica l'armari, però estan deixant igual.
2: El que van fer a Santa Úrsula l'any passat, que van deixar mitges amb el 2 de 9 sense manilles, són castells que poden arribar.
1: Sí, sí. i acabaré amb la Colla Vella, que és una mica el que ha dit el Jordi, perquè anirà el 4-9 net, 4-9 amb forra i agulla, i 4-9 amb forra i pila, com diuen ells, i el 7-9. Jo crec que serà aquests tres castells que fan. Ojalà em sorprengui i faci una altra cosa nova, com el 3-10 o el 4-10.
2: Però jo crec que és un dels castells. Un, si és un dels dos, serà el 4.
1: Sí, jo també crec que els agrada més el 4 que el 3.
2: Jo crec que si ha d'arribar un castell de 10 de part de la Vella, serà el 4-10.
1: Ho veurem aquest diumenge, on els castells del Foix ho estarem veient a la rectoria. Crec que està obert al públic, si no m'equivoco.
2: Sí, pot venir tothom que vulgui.
1: Tothom de Cubelles que pugui i vulgui veure la diada amb aire condicionat, estarem a la rectoria de Cubelles, és a l'edifici que està entre l'Església i l'Ajuntament, per qui no ho sàpiga. Crec que els únics que no sap són els de Vilanova, però la gent de Cubelles ho sabrà. Estarem allà amb aire condicionat i amb una pantalla gran per veure aquesta diada de Sant Fèlix. I fins aquí una mica el repàs que hem fet nosaltres de les diades que han vingut, una mica amb l'estat d'actualitat castellera i les nostres diades i les diades que farem pròximament. Moltes gràcies per escoltar aquest 16è programa de Piles al Vent, i ens veiem la propera, Jordi. Moltes gràcies.
2: Adeu.

t'estimo tant, t'estimo tant.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt més estable després de les tempestes d'ahir que van deixar quantitats destacables de precipitació entre els 20 i els 30 litres. Hem d'esperar que avui, però, que el temps sigui molt més estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, amb algun núvol residual ara a primera hora del matí, amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit molt bé i la mínima s'ha situat en els 21 graus, mentre que la màxima avui pujarà clarament i estarà entre els 30 i 31, amb una humitat força alta i xafogor notable. Vent feble amb terral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats a la tarda, fent que la mar avui estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem un temps variable, amb més núvols al matí, alguna clariana esporàdica i cel més clar a la tarda, amb algun núvol baix però ja ocasional. Aquesta nit la temperatura pujarà i se situarà al voltant dels 22 o 23 de mínima, però demà la màxima quedarà una miqueta més curta perquè la insolació serà més escassa i no passarem dels 29 graus, amb una humitat que serà més alta i l'ambient més xafogós. Vent feble, agregar a la primera hora, i deixa boc moderat la resta del dia. Això farà que la mar continuï moguda amb marejol i àrees de mar.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir doncs que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetén Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadora del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026 que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants de la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors d'Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Verema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte, dia 5, hi haurà activitats infantils i jocs gegants inspirats en la Verema amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Tracció Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Verema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Verema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
4: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
3: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera acollirà fins aquest dijous 27 d'agost l'exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz d'Osta, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles. La mostra reuneix una selecció representativa del seu treball. El públic hi trobarà retrats a gran format, composicions abstractes elaborades amb tècniques mixtes i materials com el carbonet, les tintes, les cretes o la pols de marbre. Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu al municipi.
5: He fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc de abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil, en el sentit de que hi ha molt de color, i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta, i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
3: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, i si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 5:45 de la tarda. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 12:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, a més a originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival Xavier Borrell. Tot una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
6: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
3: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
6: Sí, perquè bueno, van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells per al Charlie Black com la pallassa Rita.
3: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
4: És un tema que afecta moltes llars i, a més, és un tema molt extens i que té, hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, ja em poso nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost que ha de constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
7: Un cop, sí.
4: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
3: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
4: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
7: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
3: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
7: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
4: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no?, si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
3: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
4: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
3: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis requereix urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries.
0: El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i al 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, ens acompanya el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi, bon dia. Bon dia també a tots els oients. La setmana passada vam acabar la primera part de la història de Tina Turner, des dels començaments de la seva carrera junt amb Ike Turner fins a la seva separació personal i professional.
0: Recordem que això va ser després de la baralla que va tenir lloc dintre del vehicle que els portava a una actuació a un hotel de Dallas el dia 1 de juliol de 1976.
1: I Tina Turner va fugir amb menys d'un dòlar a la butxaca i amb nombrosos deutes generats pels litigis interposats per diversos promotors musicals a causa de les cancel·lacions del concert que Ike i Tina tenien ja contractats i que, evidentment, es van haver de suspendre. Let me say the same.

0: Al cap de poc, Tina va reaparèixer amb una imatge renovada i va haver de treballar molt intensament per fer front als deutes, fent actuacions a petits clubs, ja que l'haver sigut ella qui va demanar el divorci, la responsabilitat de les cancel·lacions de concerts se li va adjudicar a ella.
1: Fins i tot, durant un parell d'anys, va rebre cupons d'ajut alimentari del govern federal. Durant aquella època va publicar diversos àlbums en solitari sense gaire èxit comercial i també va fer algunes gires, entre elles a Austràlia i a Sud-àfrica.
0: Estem escoltant el seu cover del tema d'Al Green, Let's Stay Together, que va ser el seu primer gran èxit en solitari. El va publicar a finals de 1983, 7 anys després de la separació, i va marcar l'inici d'una molt exitosa carrera en solitari.

0: Pocs mesos després sortia al mercat l'àlbum Private Dancer, amb un enorme èxit arribant a ser certificat disc de platí 5 vegades als Estats Units.
1: Déu-n'hi-do.
0: I amb unes vendes mundials acumulades de més de 10 milions de còpies.
1: La cançó, Private Dancer, havia sigut composta per Mark Knopfler, però Dire Straits mai la va acabar gravant perquè el mateix Knopfler va considerar que era més apropiada perquè la cantés una artista femenina.

0: L'àlbum Private Dancer va marcar un abans i un després en la carrera de Tina Turner, en solitari, és clar, passant de ser l'ex de Ike Turner, ofegada pels deutes, a un artista d'enorme èxit.
1: Sí, senyor. El mateix mes de maig de 1984 va publicar What's Love Got to Do With It, que va aconseguir vendes mundials per sobre dels 2 milions d'unitats.
0: I per cert, aquest tema va ser el seu únic número 1 a les llistes americanes com a solista.
1: Ah, mira...

0: En més d'una ocasió, la mateixa Tina Turner havia comentat que no havia tingut el mateix èxit als Estats Units, el seu país d'origen, que a Europa, que finalment es va convertir en el seu continent d'adopció, i ella mateixa deia que mentre que Madonna la superava a Amèrica, ella, Tina Turner, era qui guanyava a Europa.
1: Ara estem escoltant Better Be Good To Me, un altre dels senzills extrets del mateix àlbum, Private Dancer. Prèviament havia sigut publicat per un grup de rock titulat que es deia Speeder, al qual pertanyia un dels autors del tema, però no va assolir l'èxit que sí va aconseguir la versió de Tina Turner.

0: Com dèiem abans, a partir de Private Dancer, Tina Turner es va convertir en una d'aquelles estrelles imprescindibles.
1: I bona prova d'això és que el mateix Michael Jackson la va convidar per contribuir, juntament amb molts d'altres artistes, a la gravació del We Are The World, el col·lectiu d'artistes impulsat per Michael Jackson i Lionel Richie, amb el nom de USA for Africa, per aconseguir fons per combatre la fam i les malalties a l'Àfrica.
0: Hem escoltat el tall en què se sent la veu de Tina Turner, que interpreta la seva frase just abans que el mateix Michael Jackson doni inici a la tornada.

0: El mateix any 1985, en què es va gravar We Are The World, Tina Turner va coprotagonitzar al costat de Mel Gibson la pel·lícula Mad Max i la cúpula del tro, en què feia el paper de Haunting Entity, la fundadora i dirigent de Bartertown.
1: La banda sonora del film contenia dues cançons interpretades per la Tina Turner. La més coneguda de les dues és aquesta que estem escoltant, We Don't Need Another Hero.
0: La segona de les peces interpretades per Tina Turner a Mad Max i la cúpula del tro és aquesta que escoltem, One of the Living.

0: Tot i no assolir tant d'èxit com We Don't Need Another Hero, que va arribar a situar-se en el segon lloc de les llistes, One of the Living va aconseguir un 15è lloc i es va mantenir 18 setmanes dintre de les llistes.
1: Molt bé.

0: L'any següent, el 1986, va publicar el següent àlbum, Break Every Rule, del qual se'n van extreure nombrosos singles que es van anar convertint un darrere l'altre en èxits comercials. I un d'aquests èxits va ser el Typical Male, que va comptar amb la col·laboració de Phil Collins a la bateria.
1: Aquest és un tema dels que típicament assoleixen el primer lloc a les llistes, però es va quedar en el segon lloc, i és que no hem d'oblidar que el que les llistes reflecteixen són les vendes setmanals de cada single, i per mala sort per Tina Turner la publicació de Typical Male va coincidir amb la de True Colors de la Cyndi Lauper, les vendes de la qual van ser superiors.
0: Podem dir, per tant, que per una qüestió d'oportunitat en el moment de la publicació, Tina Turner es va quedar sense el que podria haver sigut el seu segon número 1.
1: Mala sort.

0: Tot això, recordem-ho, passava l'any 1986, el de la publicació de Break Every Rule, l'àlbum al qual pertanyia aquesta que escoltem, Two People, que es va quedar en el lloc 30 del Billboard i que, en canvi, a Espanya va arribar al primer lloc dels 40 principals.
1: Aquell mateix any, Tina Turner va conèixer a Erwin Bach, l'executiu de la productora EMI, que la va anar a rebre a l'aeroport a la seva arribada a Düsseldorf.
0: Erwin Bach era 16 anys més jove que ella i el que inicialment va ser una bona amistat va acabar convertint-se en una relació romàntica que, passats 27 anys, va desembocar en el matrimoni de tots dos a la vora del llac de Zurich.

0: What You Get Is What You See és encara un quart tema d'aquell mateix àlbum, que semblava una font inesgotable d'èxits, tot i que no és el més venut de la carrera de Tina Turner, eh?
1: No, però com estem dient, l'èxit somreia a Tina Turner aquell any 1986. I abans de treure al mercat el següent single del mateix àlbum, Break Every Rule, va publicar el llibre biogràfic I, Tina, que també es va convertir en un best-seller.

0: El single que va treure posteriorment a la publicació del llibre va ser Back Where You Started, que encara estem escoltant.
1: Amb els temes d'aquell àlbum va engegar el Break Every Rule World Tour, que va iniciar-se a Múnich i que a Brasil, a l'estadi de Maracanà l'any 1988, va batre el rècord Guinness d'assistència a un concert de pagament d'un artista en solitari amb 180.000 assistents.
0: Déu-n'hi-do.
1: Molt, n'hi-do.

0: L'any 1993 es va estrenar una pel·lícula sobre la seva figura titulada What's Love Got to Do With It, com la seva famosa cançó.
1: Exacte.
0: La va protagonitzar l'actriu Angela Bassett, però en les seqüències cantades el que fa l'Àngela és fer playback sobre els temes gravats anteriorment per la Tina Turner.
1: O sigui, que la pel·lícula sentim la veu de la Tina Turner real.
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs ja que parlem de pel·lícules, recordarem que un parell d'anys més tard, Tina Turner va interpretar el tema de la pel·lícula de James Bond, GoldenEye, que és la que hem estat escoltant i que tenia el mateix títol.

Estem escoltant ara When the Hurts is Over, el single de capçalera del desè àlbum, del desè i últim àlbum en solitari que Tina Turner va publicar, 24.

0: El títol de la cançó es pot traduir com "quan s'acaba el mal de cap". El contingut de la lletra fa referències a una relació tòxica que s'ha acabat i la tornada acaba dient "sé que puc viure sense tu".
1: I sense que sigui explícit ni que mai Tina Turner ho hagi confirmat, tot plegat sembla dirigit a Ike Turner i el maldecap del títol es refereix a la seva relació.
0: Durant la gira de promoció d'aquest àlbum l'any 2000, en el concert de Zurich, Tina va anunciar que es retiraria dels escenaris al final d'aquell tour.
1: I els últims anys de la seva vida va residir a Suïssa, on va crear la fundació musical anomenada Beyond Foundation, juntament amb dues cantants d'aquell país, Regula Carty, que interpretava música d'arrel cristiana, i també Deshen Shak Dasgai, especialitzada en la música tradicional budista tibetana.
0: Amb ella es va publicar fins a 4 àlbums contenint música espiritual i pregàries amb un estil molt, però molt allunyat del rock que havia practicat durant la seva vida artística dalt dels escenaris.
1: Tina Turner va morir el 24 de maig de 2023, a l'edat de 83 anys, i la seva mort va ser notícia de portada a la majoria de noticiaris de ràdio i televisió.
0: Acabarem el nostre homenatge a aquesta gran figura de la música amb el tema, amb un tema del seu repertori, el títol del qual creiem que és el que millor la defineix.
1: Doncs sí, així és. Es tracta de The Best, la millor. Ens acomiadem fins la setmana que ve. I mentrestant, cuideu-vos tots.
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night
2: Sessions a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
6: Ràdio Cubelles.
5: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Avui a l'entrevista audiovisual tenim representants del pubillatge infantil perquè estan doncs a l'etapa d'aquest relleu generacional, una mica aquest relleu al mandat que estan ocupant. Uns càrrecs que ara tot seguit anirem comentant. D'una banda tenim amb nosaltres l'arauet del pubillatge infantil, el Biel Pou. Benvingut, Biel, què tal?
7: Hola, em dic Biel Pou, tinc 13 anys. I he vingut aquí per parlar-vos sobre el pubillatge.
5: Molt bé. Tenim amb nosaltres també, d'altra banda, a la Dameta, a la Ainhoa Llamas. Ainhoa, benvinguda a la ràdio.
8: Hola, gràcies.
5: Què tal? Com estàs?
8: Molt bé.
5: Quants anys tens, Ainhoa?
8: Tinc 12 anys.
5: 12 anys. I també t'has presentat, no?
8: Sí.
5: Fa 2 anys, pràcticament, perquè ara ho explicarem, no? Fa un parell d'anys, no?, que vau fer aquest pas, no?
8: Sí.
5: I d'altra banda tenim a l'Andriu Kenneth. Benvingut, Andriu, a la ràdio. Què tal?
9: Hola.
5: Andriu, quants anys tens, tu?
9: Tinc 10 anys i vinc aquí per representar el pubillatge.
5: Molt bé. Doncs tenim a l'Aragüet, Biel Pou, al Fadrinet, Andriu Kenneth, a la Dameta, Ainhoa Llamas. Hem de dir que ens falta la pubilleta, l'Abril Càrceles, que avui no ha pogut venir, però també forma part d'aquest pubillatge infantil. D'altra banda tenim també el pubillatge adult, que anem a recordar. D'una banda tenim l'Hereu, que és el David Carvajal, a la pubilla, que és l'Anna Duc, el Fadrí, que és l'Unai Martínez, i la Dama, que és la Maria Escriba. Bé, avui esteu vosaltres en representació perquè què passa aquest estiu? Doncs aquest estiu Cubelles busca nous infants i també joves que vulguin prendre part d'aquest relleu generacional, no? Aquest relleu del pubillatge. En el vostre cas, pubillatge infantil, acabeu el mandat ara, aquest 2026, perquè vau ser escollits ara fa 2 anys, el 2024, però les persones que s'inscriguin, els nens i nenes a l'infantil o els joves a la categoria adult, s'han d'inscriure i tenen temps fins al 22 d'agost. Però, clar, hi ha gent, no? Hi ha persones que no saben què és això del pubillatge. Comencem per la primera pregunta, o anirem preguntant a tots tres. Recordeu el dia que vau decidir presentar-vos i qui us va animar a fer aquest pas? Comencem pel Biel.
7: Doncs jo fa 4 anys que també vaig ser fadrinet de Cubelles. Una amiga que es diu Mar em va animar a provar això del pubillatge. Llavors, quan vaig anar a fer fadrinet, vaig provar i és una experiència molt xula, ja que coneixes a molta gent i també coneixes cultures d'altres pobles. Per això, com que em va agradar tant, vaig voler repetir i ara sóc a Rauet.
5: Molt bé. Anem a preguntar-li també a l'Ainhoa. Ainhoa, com va anar això, aquesta decisió de presentar-te?
8: Estàvem pel carrer i vam veure el cartell i la meva mare em va dir et vols presentar? I jo va dir no. I el meu pare, no, que després surt. Tens tanta sort? I després jo dic que no vas a sortir. I em vaig presentar i vaig sortir.
5: I va sortir.
8: Sí.
5: I anem a preguntar-li també a l'Andriu Kenneth. Andriu, com ho recordes tu?
9: Bueno, la meva mare era...
5: Havia estat pubilla, no?
9: Sí, havia estat pubilla allà i me va dir que si volia presentar-me i jo la vaig dir, vale.
5: O sigui, una mica segueixes aquest relleu, no?
9: Sí.
5: De casa. Ta mare va fer el pas, no? En una altra època. va ser doncs, pubilla, ho va viure, i volia que tu també ho visquessis, no?
9: Sí.
5: Molt bé. Per tant, no va ser difícil. De seguida us vau posar d'acord, no? Sí, els tres. I abans de començar aquesta gran aventura, abans de començar amb aquests càrrecs, vosaltres sabíeu, doncs no sé, què era el pubillatge, Kenneth? Tu ho sabies, què eres?
9: No.
5: No. Biel?
7: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem.
5: Jo i Noa.
8: Jo tampoc.
5: No ho sabíeu. Mm. Molt bé. Ha estat diferent del que potser us imaginàveu en aquell moment en el que us van dir, doncs mira, formeu part del pubillatge infantil. No sé si més o menys ha estat el que us imaginàveu que seria o totalment ha estat diferent, ha estat millor, ha estat... No sé, com ho explicaríeu? Per vosaltres, què ha estat formar part d'aquesta gran família, com dieu vosaltres? Qui vol començar? Bé, en Biel.
7: Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
5: Andreu, com, no sé, si aquesta aventura que vas començar el dia que et van dir, doncs mira, formes part d'aquesta gran família.
9: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig... trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
5: O sigui, coneixes món, no? Coneixes Catalunya, molts
9: sí.
5: Llocs que no coneixies pas. No els ubicaves al mapa, ara potser ja sí, no? Molt bé. I què diu la Ainhoa, la Dameta?
8: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era... quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys, no sé, és una experiència molt bonica.
5: O sigui, us pensau, vosaltres, en el primer moment pensau, nosaltres estarem a les festes de Cubelles, no? La primera festa, doncs, a vegades és l'11 de setembre, a vegades és el mateix dia de la Verema, no? O a vegades és alguna altra festa. La qüestió és que us pensau que només aniríeu a actes de Cubelles i us heu trobat que una per tot Catalunya, no?
9: Sí.
5: Molt bé. I què és el que més us ha agradat del vostre càrrec? No sé, d'Araüet, de Fadrinet o de Dameta. Què és el que més us ha agradat?
7: Doncs a mi el que més m'ha agradat és anar representant el meu poble, els altres pobles, de que nosaltres també fem aquesta cultura i que estem interessats en la seva cultura, amb la seva personalitat i el seu poble.
5: Aviam, l'Ainhoa o el Kenneth, què és el que més us ha agradat del càrrec que heu portat? Perquè, clar, heu fet moltes coses durant 2 anys. Alguna cosa especial que diguis, ostres, pel fet de ser part d'aquesta gran família del pubillatge, doncs, no sé, has fet alguna cosa que potser doncs, no pensaves, has visitat el, no sé, algun poble que dius, ostres, o t'han regalat algun obsequi que també t'ha, no sé, t'ha impressionat, no sé.
8: Doncs, pues, en els pobles que no coneixia de tot Catalunya i conèixer gent que pues, s'ha fet la meva amiga.
5: Molt bé. I el Kenneth? Clar, és que això de tenir aquest càrrec potser obre moltes portes també, que de tenir el càrrec de formar part d'aquest pubillatge a no, doncs a no tenir-lo, potser ha canviat inclús potser aquesta faixa que tenim aquí intensa, no? Tenim una faixa amb molts pins, no? No sé si us pensàveu mai que això de representar el pubillatge també comportava que us fessin regals com aquest, no? Aquests pins, aquesta col·lecció, aquestes xapes... Kenneth, en tens moltes, tu?
9: Sí.
5: Sí? Tantes com la faixa del Biel?
9: Moltes.
5: Moltes, moltes. Biel, aquí les tenim totes?
7: Totes no, però bastantes sí.
5: I la Ainhoa, què? On les penges, tu?
8: A la banda.
5: A la banda, eh? Les pubilles tenim una banda, no? Molt bé. I durant aquests 2 anys heu visitat molts pobles, ens ho heu explicat, Hi ha alguna festa, alguna proclamació, algun moment que recordeu i que recordareu per sempre? Ja sé que heu anat a molts pobles, però sempre hi ha algun moment, no?
7: Jo el que sempre he disfrutat més és quan anem a Andorra, perquè tinc molt bona amistat amb Andorra i fa 4 anys vaig conèixer la Pobleta d'Andorra i ara encara seguim quedant. I la seva germana gran aquest any s'ha presentat a Pobilla d'Andorra i ha sigut segona dama d'honor.
5: És el record que t'emportes per sempre. Va, la Ainhoa, quin record t'emportes tu? Has fet amistats, no sé si sí. També tant com el Biel, no? De fer...
8: Tant, no sé jo.
5: No sé, aquestes amistats, encara esteu en contacte via telefònica, xarxes, no sé...
8: No.
5: No? No. No. Però hi ha hagut algun moment especial... Alguna festa més viscuda que una altra? Perquè jo sé que una part molts pobles, no sé si algun... Tens un record especial d'algun dels pobles que has visitat?
8: És que he anat a tants pobles que no me'n recordo els que he anat.
5: No te'n recordes?
8: No.
5: Val, però no sé, Vilanova, heu estat a Vilanova?
8: Sí.
5: Heu estat a Sitges?
8: Sí.
5: O sigui, la comarca l'heu fet, sí?
7: Ah, no, Sitges no.
5: Sitges no?
8: Era de Grans.
5: Ah.
7: Sí.
5: Heu anat a Vilanova?
8: Sí.
5: Sí. I més lluny que Andorra, algun altre poble que recordeu?
7: Andorra crec que és el més lluny.
5: És el més lluny?
9: Sí.
5: I algun altre que vulgueu comentar? Alguna altra visita que... algun altre lloc que heu anat?
7: Bueno, després també vaig establir molt bona relació amb Ripoll també.
5: Ripoll, molt bé.
7: I quan era fadrinet, amb bastants pollatges infantils d'altres pobles, vam crear un grup que es deia Els Liantes, i allà estava hi havia de Palafolls, Ripoll, Arrins de Mar, després també hi havia Calella, Cubelles i alguns pobles més.
5: Andrew, algun moment especial, va. Has fet molts amics i amigues?
9: Sí.
5: Sí? Com és aquesta relació entre vosaltres, també, no? Que potser, no sé si us coneixeu tant com ara, que heu compartit tants moments. Feu més pinya, no? Potser ara. Sí. Potser abans us trobàveu pel poble i no sabíeu... Doncs no sé si us coneixeu o no, us heu conegut aquí a través del pobillatge.
9: Aquí a través del pobillatge.
5: Clar, no el coneixies, el Biel, per exemple, o l'Ainhoa. I què t'ha portat també conèixer-los amb ells i conviure aquests moments?
9: Bueno, ha estat guai.
5: Ha estat guai. I també, clar, hi ha pins, no?, que segurament recordeu de quin lloc és. Ara, si els assenyalem una mica, sabríem dir algun altre municipi.
7: Aquests dos són d'Andorra i aquest està repetit, però és el nou que fan, que és, aquest és com pla i aquest és rodó amb brilli i brilli.
5: Amb brilli i brilli.
7: Aquest és de la Catalunya Central.
8: Solsona.
7: Aquest és de Solsona, de Sitges. Aquest és el de Quicovelles.
5: Sí.
7: Que és aquí el més gran. Aquest és de la Selva, de Torres de Segre, Vilassar de Mar.
8: D'Odena.
7: Odena.
5: Es podem fer una idea, que dels llocs on heu anat.
7: Cambrils.
5: Moltíssims llocs,
7: Aquest és de Mandresa, Calella.
5: Molt bé. I què feu quan arribeu a aquell municipi on aneu a visitar? Què feu? Quina és la feina del pobillatge? Aviam, Ainhoa, comencem. Arribes, sigui on sigui,
8: Sí, arribes i, bueno, hi ha llocs on et dan algun regal, i no sé si el Kenet i l'Abril ho fan, però el Biel i jo ens posem a pedir pins a tota la gent.
5: Demaneu pins? Només arribar ja demaneu pins? Sí.
8: Sí.
5: Sí. Molt bé.
8: I després està l'acte.
5: Sí.
8: I quan acaba, o tornem a fer de pins, o ens anem cap a casa.
5: Molt bé. Aquest acte, com és, Biel? Com és aquest acte on participeu?
7: Doncs a l'acte, primer, hi ha com... les cadires per veure-ho i l'escenari on passa l'acte. Doncs primer hem d'entrar amb les nostres parelles. En aquest cas jo vaig amb l'Abril i el Kenet i l'Ainhoa van junts i hem d'entrar. Llavors ens assegem a les cadires i mirem com es despedeixen els que ja estan proclamats i els que es proclamen. I llavors després diuen unes paraules de tot el que li ha semblat al poviatge.
5: Clar, a més és un acte que vosaltres viureu també com a acte de comiat aquest mes d'agost. El 29 d'agost fareu aquest comiat, per tant deixeu el mandat. I per tant, tots feu un discurs? Tots parlen, cadascun de vosaltres?
7: Sí, jo faré un discurs i parlaré sobre el que és el poviatge i més coses.
5: Uh-huh. És a dir, que heu de preparar un discurs, eh? Per explicar la vostra experiència. I d'aquesta experiència, què heu après, per exemple, de Cubelles? Perquè segur que heu après moltes més coses del municipi on viviu, perquè heu pogut anar a diferents festes d'aquí, no?, del municipi. Com explicareu alguna d'elles? No sé, la festa de la Verema, que suposa que també heu viscut coses noves. Kenet?
9: Bueno, hi ha algunes festes que jo no sabia que existien i pues, quan vaig proclamar-me pues, vaig viure totes les festes majors que jo no havia vist.
5: La festa major, el fadrinet, et quedes amb la festa major. L'has viscut diferent?
9: Sí.
5: Sí. Bé, les festes, hem dit la festa major, però clar, heu après molt de Cubelles.
7: Sí, a la festa major doncs, també hem pujat al balcó de l'Ajuntament a mirar els balls i els diables. A la Verema també vam provar una cosa nova que és trepitjar raïm per fer el vi. I després jo també faig panderos i castells. Llavors també estic més involucrat en la setmana cultural i coses d'aquestes.
5: Ainhoa, què has après també de Cubelles, no? Perquè del que sabies, el que potser amb tota aquesta vivència de gairebé 2 anys, segur que has après moltes més coses de Cubelles.
8: Doncs que hi ha moltes més festes de les que em pensava, perquè, per exemple, si hi ha 5, jo he vist 3. I que, com em vaig apuntar a timbals, pues, la majoria de les festes estava
5: involucrada allà. Plenament, sí. No?
8: O amb el poviatge o amb els timbals.
5: Sí.
8: I que també he descobert, no sé, que hi ha molta més cultura de la que em pensava.
5: Val. Balls populars, tots participeu dels balls populars de Cubelles? O d'alguna altra entitat? Ell ha dit els castells. Vosaltres esteu alguna altra activitat? No sé si feu...
9: Bastons.
5: Bastons, eh? Tu estàs als bastons. No estàs a cap altra activitat?
8: Bueno, els timbals.
5: Els timbals, molt bé. Per tant, tots una mica esteu també amb altres entitats. Això potser facilita una mica també el fet de que us agradin les tradicions, com poden ser els balls populars. Sí? Ara, si parlem una mica de les proves de cara a fer aquesta crida a altres nens i nenes que s'ho vulguin apuntar i que ocupin aquests càrrecs que esteu ocupant vosaltres, no sé, com recordeu vosaltres aquelles proves que vau fer vosaltres? Aquell dia, no?, en el qual us van fer preguntes per ajudar altres infants que ens estiguin escoltant i que vulguin fer aquest pas.
7: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós de com, i si, com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils, es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser araguet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre i llavors el jurat sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà araguet i fadrinet.
5: Ainhoa, tu què recordes d'aquestes preguntes o d'aquell dia, aquell moment?
8: Doncs quan tu obres la porta sents tots els nervis, m'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Biet, et fan unes preguntes i quan surts és com... Ja està.
5: Molt bé. Va ser difícil per tu o no? Va ser... No és un examen, tampoc, no? T'ajuda, no? El jurat, també, quan et fa preguntes? Sí. I com ho vas viure, tu?
9: Bueno, me van fer preguntes. Jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
5: Val. Per preguntes fàcils, no?
9: Sí.
5: Com aquesta entrevista, no? Que està sent fàcil. Molt bé. Us pregunten preguntes sobre Cubelles, però suposo també de... sobre vosaltres, no? No us pregunten també si teniu aficions o...
7: Sí, després també pregunten si fem algú més de cultura, com ara bé si fas panderos, que estiguis com jo. I després també et pregunten quants anys tens i algú sobre tu.
5: Molt bé. Clar, perquè vosaltres us definiu una mica, si diem com és el Biel, no? Com et defineixes tu?
7: Doncs jo sóc una persona baixeta, alegre, curiós i una persona que té ganes de viure coses noves.
5: Molt bé. Clar, és que això de presentar-se no deu ser fàcil, eh? I no, tu com et defineixes? Com
8: doncs,
5: és la Ainhoa?
8: Jo crec que sóc divertida. extrovertida i curiosa.
5: Molt bé. Aviam, aquí l'Andriu. Com es defineix l'Andriu?
9: Bueno.
5: Com ets? Ets obert?
9: Sí, obert. Sí?
5: Sí. Amb ganes de fer amics?
9: Sí.
5: Podríem definir-nos així? Tímid? O
9: bueno,
5: no?
9: Una mica.
5: Una miqueta.
9: Una miqueta. I... res més.
5: I res més, eh? Ens hem definit bé, tampoc costa tant, no?
9: No.
5: Vinga, anècdotes. Segur que n'hi han hagut moltíssimes d'anècdotes al llarg d'aquests 2 anys, pràcticament. Coses que hagin passat, coses divertides, coses que voleu compartir amb nosaltres. Alguna anècdota, no sé, que a vegades... Esteu sempre a punt quan arribeu al municipi? Ja aneu vestits, no cau res, no sé, coses que puguin arribar a passar...
7: Bueno, depèn de quines sortides, sí que vaig amb el vestit, o depèn de quines em vesteixo allà.
5: No sempre porteu el vestit, eh?
7: No.
5: Us agrada portar els vestits?
9: Bueno, dona una mica de calor.
5: Fa calor.
7: A l'estiu dona bastanta calor, a l'hivern estàs ben tapadet, i a l'hivern, quan fa fred, portem també una capa.
5: Una capa, mal, molt bé. I bé, alguna cosa divertida que us hagi passat, no sé.
8: Doncs jo me'n recordo, no sé en què poble va ser, que quan vam acabar l'acte ens van donar de sopar i el Biel i jo vam anar a la fèria.
5: A la fira, eh?
7: Ah, sí, vam anar a la fira i doncs ens vam pujar doncs, a conxonetes i coses d'aquestes.
5: O sigui, hi ha molta part divertida, eh, amb tot
8: sí,
5: això?
8: Sí, sí.
7: Després també jo quan uns amics deixen, o sigui, caduquen, moltes vegades ens quedem a dormir a casa seva per fer com una festa de pijames, de despedida.
5: És curiós això de quan caduquen, no? És divertit també. Què vol dir que quan caduquen, que ho diu així?
7: Doncs la majoria de gent del poviatge diu els que s'han proclamat i els que han caducat.
5: Els caducats vols dir els que deixen el relleu,
7: sí.
5: No? Els que marxen. Però no caduquen mai, perquè jo sé que hi ha alguns membres del poviatge que continuen, a vegades, no sé, en contacte, no?, amb altres poviatges. Igual també us acompanyen,
7: sí.
5: No?
7: Sí.
5: Tinc entès,
7: sí.
5: No?
7: Sí.
5: Que hi ha gent que no caduca mai.
7: Ja.
5: Que li devia seguir, no?
7: Sí.
5: En el vostre cas. Aviam, com ho portem, això? Biel, tu ja ets arauet, vull dir, vas ser fadrinet, no?
7: Sí.
5: Per tant, els càrrecs infantils ja... Diem,
7: els
5: has fet. Clar, fins que no ets...
7: Fins que
5: no teniu 18 anys, no? Potser? O quants anys pots presentar-te?
7: Bueno, no me recordo si són potser 16 o 17.
5: 17, no? Potser? Però què penses? Tornaràs a presentar quan, a la categoria adulta?
7: Bueno, ara, de moment, em vull tornar a presentar a l'adulta però sí que hi ha adults que m'han recomanat algunes edats i jo estic d'acord perquè si comences molt jove no ho disfrutes tant com si ho fas com amb... Si comences amb... Perquè com que són dos

0: La meva
1: Sí.
0: mare està farta.
2: La meva.
1: Clar, al final també heu de complir molt, no? Això
0: Sí.
1: de formar part d'aquesta gran família té coses bones, com és conèixer moltes coses, no? Però aquest compromís, doncs clar, són viatges amunt i avall, no? Sí. Però vosaltres us quedeu amb tot el bo, no?
2: Sí.
1: Sí. Regals, heu dit... us han fet regals, no?
2: Sí, en algunes sortides.
1: Sí?
3: Sí, en algunes sortides on estan els seients ens deixen alguna bosseta amb algú. Jo me'n recordo que fa, quan era fadrinet, ara el Rauet no ho han fet, però en una sortida ens deixaven una bossa i ens donaven molt de menjar. Ens donaven com un puré de fruites i més coses.
1: O sigui, us donen coses sanes, no?, perquè dieu, no?
2: Sí.
1: I potser productes típics d'aquell municipi, també? Galetes,
2: bueno, sí,
1: oli, no sé
2: sí.
1: si coses així? Productes típics tradicionals?
3: Sí, o alguna llibreta, o alguna... coses.
1: Sempre cau alguna cosa.
2: Sí.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. I bé, en tot cas, hem d'animar a la gent que ens escolta, a que hi prenguin part. Jo sé que això a vegades costa, que hi hagi nens, nenes o joves que vulguin fer el pas, perquè avui en dia tenim molta tecnologia, hi ha molts joves o nens que estan com molt immersos en tot això i que igual no coneixen les tradicions catalanes, igual doncs, si no formes part d'una entitat els hi costa més... Què els diríeu vosaltres? Per què és tan important també que el pubillatge es mantingui en el temps, sabent que aquí abans hi havia pubiller i hereu, però que es va ampliar aquests càrrecs, que avui en dia són 8 figures, no?, del pubillatge de Cubelles, perquè n'hi ha 4 infantils i 4 adults, i per tant és important que això continuï. No sé, quin missatge donaríeu vosaltres?
3: Doncs donaríem que és bo sortir i conèixer cultura, natura i coses d'aquestes i no estar tan tancat a casa perquè al final has de descobrir món.
1: Vinga, més missatges. I no, què els diem a aquests futurs candidats i candidates perquè facin el pas, perquè el que hem de fer és convèncer, eh? Allà també teniu la càmera, si voleu el missatge
0: doncs...
1: a la gent que ens està mirant ara.
0: Jo diria que jo penso que està tot el dia tancat a casa, és com... fas el mateix tot el dia, és una repetició del teu dia a dia. I el pubillatge és com... surts a conèixer gent, a passar-ho bé i...
3: i no saps què passarà.
0: Clar. És com un videojoc, el pubillatge.
1: Ah, sí? És com un videojoc. Andreu, missatge. Mira, la càmera, va, digues alguna cosa allò que convenci.
2: Bueno, estar tot el dia a casa no és el millor perquè estàs avorrit, sinó... però el pubillatge és molt xulo, coneixes molts pobles i molts amics més.
3: I has de socialitzar, és molt important socialitzar.
1: Molt bé, doncs hem d'animar tothom, animar tothom a que faci aquest pas. Jo no sé què fareu una vegada deixeu doncs, aquestes faixes, aquestes bandes, no? En el cas, Ainhoa, no sé si tu vols seguir el pubillatge, ara doncs, has estat de meta, si vols descansar i pensar-t'ho de cara a la categoria adult, si vols repetir, perquè a vegades des del mateix pubillatge repetim, com ho veus això?
0: Per edat no puc repetir.
1: Ah, val.
0: I m'agradaria, però a la vegada no, perquè com tinc que entrar a l'institut, és com... és molt lent amb els estudis i ja després per adult ja...
1: Doncs tenim temps, sí. Perquè també ens farà falta mantenir aquest relleu, no?, de cara al futur. Per tant, doncs la convidem, de cara a pubilla. Quan siguis més gran, puguis optar, no?
0: Sí.
1: No ho descartes.
0: No.
1: I l'Andriu, què? Com ho porta això? Què vols fer, Andriu?
2: Repetir.
1: Tu vols repetir? Clar que sí.
2: Bueno, és xulo repetir perquè més amics encara, perquè vas canviant a vegades, però és molt xulo.
1: Molt xulo, eh? Per tant, jo us veig convençuts que, vaja, que us ho heu passat molt bé, no?
0: Sí.
1: Que us heu emportat moltes coses. Sí?
0: Bastantes.
1: Bastantes. Sí. Bé, doncs hem de deixar aquí aquesta entrevista. Recordem que el 29 d'agost serà el moment en el qual fareu aquest relleu.

0: relleu, per tant, deixareu aquests càrrecs i donareu pas al nou relleu, aquestes nou figures que formaran part d'aquest pubillatge covellenc. Per tant, que aquest dia serà també molt important per vosaltres,
1: sí,
0: perquè hi haurà aquests
1: sí.
0: discursos, no?
1: Ja.
0: Hi haurà aquest comiat. Sabem que, a més, quan acabeu aquest mandat, normalment l'Ajuntament també us fa un altre regal, no? Que és un àlbum amb totes les imatges, no? De les vostres estades, no? I és també un bon regal, no? Un record, no? A portar amb vosaltres. Últim missatge, va, que això s'acaba. Va, un últim missatge a la càmera. Mireu, mireu, vinga, que ja ens acomiadem del tot.
1: L'últim missatge és de que sortiu de casa, socialitzeu i proveu coses noves, que ja és molt divertit això, perquè fas amics, coneixes noves cultures, veus la importància del pubillatge i al final és una activitat que estàs fent.
0: Vinga, Inoa, últim missatge.
2: Doncs que us animem a que proveu el pubillatge, que estic seguríssima de que us agradarà.
0: Vinga, Andriu, va, tanques tu l'entrevista.
3: Bueno, pues us animo a que us apunteu al viatge. És molt xulo i coneixes molts amics més.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge i recordem a tothom que fins al 22 d'agost poden fer la seva inscripció, que tenen tota la informació al web de l'Ajuntament, a cubelles.cat, que també es poden adreçar a l'Oficina de Turisme, on els explicaran també en detall doncs, com funciona el formar part d'aquest pubillatge, que hi ha una prova, però que és molt senzilla, és bàsicament doncs, els candidats i candidates que es presentin doncs, se'ls farà unes preguntes molt senzilles i que això serà el mateix 29 d'agost, serà al matí, on es faran aquestes proves per part del jurat i que a la tarda ja tindrem aquesta proclamació dels nous membres d'aquest pubillatge de Cubelles que formaran part de la gran família 2026-2028. Moltes gràcies per la vostra participació i fins a una altra. Que vagi molt bé. Adeu!
1: Adeu.

0: I tornem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica, una secció que fa un recorregut per les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a l'entorn de Cubelles i el Garraf. Una setmana més amb nosaltres Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda.
1: Bon dia.
0: I bé, fent aquest recorregut a través doncs, de les plantes, avui quina planta toca?
1: Avui portem el cirerer de pastor, que també té el nom d'Arbós,
0: sí,
1: com la localitat que tenim aquí a la vora de Cubelles, que segurament a l'Arbós hi ha molts arbossos.
0: Segurament que sí.
1: Sí. En castellà aquest arbust es diu Madroño, que representa també la vila de Madrid.
0: Uh-huh.
1: El nom científic d'aquest arbust és Arbutus unedo. Llavors explicarem una mica d'on prové aquest nom i aquest cognom. Arbutus prové és el nom europeu que se li dona a aquesta espècie, perquè hi ha altres arbutus amb altres cognoms. I unedo prové perquè és molt curiós aquest arbust, perquè els fruits, que són uns fruits vermellosos, contenen alcohol. Uh-huh. Literalment tenen alcohol.
0: Que curiós, no? Totalment, eh?
1: Sí, sí.
0: Alcohol, molt bé.
1: Sí, hi ha, per exemple, alguna senyora d'alguna masia m'havia explicat que de petita havien menjat aquestes cireres de pastor i que realment s'arribaven a emborratxar.
0: Sí? Ostres, doncs hem de ser prudents, eh? Sí, sí, o sigui que ja, vaja, com donem molta informació sobre això, la gent vaja, buscarà, aquest cirerer de pastor.
1: Sí, penseu que l'enzim que converteix l'alcohol, que trenca el que és l'alcohol quan entra al cos, no es produeix a dintre del cos humà fins que tenim uns 15-16 anys. Per tant, per això els nens són molt sensibles a prendre begudes alcohòliques, els hi afecta molt. O sigui, el fetge li costa digerir aquest alcohol.
0: Clar.
1: I per tant, si és sobre, no? ens mengem un fruit que conté alcohol, doncs imagineu-vos els nens el gran festival que poden fer menjant-se aquest fruit.
0: Sí, sí, no, està clar. Està bé de conèixer almenys totes aquestes propietats per ser prudents també, no?, davant del cirerer de pastor.
1: Sí.
0: Perquè, vaja, no toca a aquestes edats encara. Molt bé, Sílvia, què més?
1: És un arbre o arbust que pot arribar fins als 10 metres d'alçada, el que passa que aquí, per aquesta zona, el trobem petitó de 2, com a molt 3 metres només.
0: Uh-huh.
1: Les flors són blanques i els fruits són una baia de color vermell. Llavors, penseu que quan està fent la floració, alhora estan sortint els fruits. O sigui, és curiós perquè fa floració i treu el fruit alhora. Llavors, això passa sobretot a la tardor, setembre-octubre, ja comencem a veure aquests fruits. Primer són de color verd, després es tornen d'un color groguenc i després ja són més taronges i després ja passen a vermellós. I ja, de vegades, quan trobem un cirerer de pastor a la vora, doncs podem veure el terra que està ple d'aquestes cireres que han caigut i han quedat esclafades al terra.
0: Uh-huh.
1: Llavors, el fruit, no sé si algú de vosaltres ha tingut l'ocasió de tastar-lo, té un sabor farinós, és com si fos una farina. No sé jo que diguis, és molt dolç, no és que sigui molt dolç, té un sabor especial, realment. Uh-huh. s'ha de provar.
0: Molt bé.
1: El trobem als boscos, a la muntanya, hem de pujar a dalt i allà segurament
0: el trobarem
1: estable.
0: Uh-huh.
1: Aquests fruits a la superfície tenen com uns granets vermells, són com si fossin unes maduixes que tenen aquests granets vermells, com aquestes llavors que estan a la superfície. I després el que és la polpa és com de color taronja groguenc, o sigui, de fora és vermell i de dintre és com un color taronja. I és molt especial el sabor. I, o sigui, en podem menjar 10, però no en mengem 20.
0: D'acord. Hem de ser, vaja, que mengem lo just,
1: sí.
0: Que no toca més. 10.
1: Sí.
0: En tindríem prou. Sí, sí. A més, amb totes aquestes propietats que estem dient, que porta alcohol, per tant...
1: Sí, siguem prudents.
0: Siguem prudents, sí, sí. Què més, Sílvia?
1: Després, aquests fruits, tal com he dit, es recullen a l'octubre. Llavors, com a usos alimentaris, tenen moltíssims. Per exemple, es pot preparar un licor, una uh-huh. beguda. O sigui, deixant macerar aquests fruits, podem agafar un licor d'un 40%, doncs podem agafar un ron, una ginebra, i llavors agafem aquests fruits, ho deixem macerar un mes, dos mesos, tres mesos, i tindrem un licor. Aquests fruits els podem esclafar una mica perquè treguin tot el seu suc, i llavors aquest licor, aquest alcohol, no, adquirirà totes les propietats de les cireres de pastor. També es poden fer pastissos, també es poden fer marmelades, però sempre amb precaució, o sigui, no posarem el pastís ple de cireres de pastor, vull dir, també serem prudents,
0: clar,
1: amb això.
0: I tant.
1: També es poden produir indigestions per aquest consum abusiu d'aquestes cireres, o sigui, perquè té un elevat contingut de tanins que poden provocar mal de panxa, o sigui, mal de panxa, fins i tot acidesa d'estómac. Llavors serem prudents. I aquesta pseudo-borratxera ens pot produir també mal de cap, llavors... Sempre en precaució.
0: Sobretot, doncs parlàvem això del cirerer de pastor, aquestes propietats, i vaja, diem precaució perquè el que dèiem, no?, que el cirerer de pastor té aquesta proporció d'alcohol que pot tenir els seus efectes i que, per tant, hem de ser prudents a l'hora, doncs, de consumir.
1: En canvi, com a coses bones, no?, que també té. Moltes coses bones,
0: sí?
1: Doncs aquest fruit és antiinflamatori, també és astringent, antibacterià, també protegeix el cor, és cardioprotector, i també té un possible, aquí sempre dic possible, efecte anticancerigen. Llavors, aquest fruit, no, pues, és com una farmàcia que té un munt de principis actius i té aquestes propietats que, doncs, es poden, no, pues, si una persona que té artritis, artrotis, pues, pot ajudar-la. Una persona que està en un procés cancerigen no li farà mal. Si tenim alguna infecció, doncs ens ajudarà. Estem en un procés gripal, també ens ajudarà. Si tenim una diarrea, doncs és astringent, també ens ajudarà, etc. Llavors, altres propietats que té, a part dels fruits, que tenen les fulles, que això seria fer-nos una infusió de les fulles del cirerer de pastor. També ajuda a les infeccions urinàries, o sigui, que a l'estiu, de vegades, no? Ara és també l'època de l'any que hauríem de consumir més aigua perquè, no?, suem més, perdem, no?, ens podem deshidratar, llavors hem d'augmentar el consum d'aigua per no tenir infeccions de ronyó o infeccions urinàries. Llavors, aquesta planta, la infecció d'aquestes fulles, ens ajuda a guarir aquestes infeccions que puguin haver-hi. També, si ja tenim retenció de líquids, també, o sigui, és una planta, que és un arbre, més aviat un arbust, que és diurètica, protegeix el fetge, disminueix, fa baixar els nivells de colesterol dolent. Després també per tractar les grips, per tractar els refredats, o sigui, tant com els fruits són antibacterians, doncs també les fulles també tenen aquestes propietats. Llavors, com ho faríem servir? Agafaríem un litre d'aigua, agafarem unes 40 fulles de l'arbre, de l'arbós, llavors ho fem bullir, ho deixem reposar, li posem una miqueta de sucre per endolçar, perquè, o sigui, el fruit en si, la fulla no és dolça, i llavors aquest líquid, no, ho podem anar a beure al llarg del dia, o seran 3-4 gots, doncs ens ho anem bevent al llarg del dia per guarir aquesta possible infecció d'orina, aquesta possible inflamació o aquesta possible retenció de líquids, no, se'ns inflen els peus, etc. Llavors, clar, ara l'arbre no està ni està en flor ni està en fruit, és més difícil de reconèixer, té unes fulles bastant grosses, molt boniques. Es pot confondre amb un llorer, però no és tan alt com un llorer, és més baixet. Però si ens apropem i olorem la fulla, sabrem que no és un llorer i és un arbós o un cirerer de pastor. Llavors, una mica per saber reconèixer l'arbre. Ara, en canvi, si ens apropem més a la tardor cap al bosc, anem a la natura, llavors ja el sabrem reconèixer perquè ja comencen a sortir els fruits, ja està la flor també, que és una flor blanca, i llavors el sabem reconèixer.
0: Molt bé, doncs hem descobert el de pastor aquí a la secció dedicada a l'etnobotànica. Sílvia, ens deixem alguna cosa més sobre el cirerer de pastor que haguem de tenir en compte?
1: Resumidament, aquestes són les indicacions i bueno, anem a gaudir d'aquest arbre a la tardor, però sempre amb precaució.
0: Molt bé, ens quedem amb això. Doncs recordeu aquests espais dedicats a les plantes, Descobrint l'Etnobotànica, els podeu recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i cada setmana doncs, tindrem aquí a la professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Fins una altra.
1: Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del centre LIACS. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui parlem de durícies, sí. Una cosa que qui més qui menys
1: anirem
0: alguna
1: parlant.
0: Vegada n'ha tingut, també, no?
1: Sí, sí, un tema que anirem, bueno, hem tractat ja algun dia i això anirà sortint, perquè al final la nostra feina és una part dermatològica, una part més biomecànica i després hi ha els temes de curiositats, però bueno, de durícies i ungles parlarem bastants dies i avui volem parlar sobre quines són les més habituals, les més comunes.
0: El que dèiem, tothom en algun moment ha tingut alguna durícia, quines són les que us trobeu habitualment?
1: Doncs jo diferenciaria aquí una mica les durícies pròpies de la forma de caminar, o sigui, les que et sortirien encara que no portessis calçat, i les que solen sortir més per culpa del calçat.
0: Sí, n'hi ha algunes que podrien sortir sempre, eh?
1: Sí, sí, sí. De fet, haureu escoltat, jo crec que tothom ha escoltat, no?, que la gent que va més descalça o en població, bueno, en plan tribus i tal, que van sempre descalços, solen fer com una capa de durícia molt gran, no?, als peus, que els hi permeten, pues, seguir caminant descalços. Inclús s'ha vist gent que pot caminar sobre brases, entre cometes, així, en plan passant per sobre, però en plan que no es cremen, ¿vale? I sí, i el que passa és que les més doloroses, sempre acostumo a dir que són les degudes al calçat inadequat. Per exemple, el calçat d'alt de darrere, no?, que hem vist sempre en senyores amb la punta molt estreta, al final el que fa és comprimir, no?, tots els dits a la punta del calçat. I si això fas els famosos 10.000 passos diaris o els que facis al dia amb aquesta fricció o pressió continuada en els dits, doncs acaben sortint unes durícies que normalment són de dits, tant laterals com entre un dit i l'altre, que són superdoloroses. Llavors és diferent la que et surt amb la forma de trepitjar, si hi ha un os que et sobresurt més o el peu el tens molt pla o el tens amb molt de pont, i les que surten simplement perquè el calçat no t'està donant l'espai adequat.
0: Perquè la durícia és dolenta de per si? És a dir, és una reacció dolenta i per tant quan tenim una diem «Ei, aquí hi ha un problema»?
1: No tant, o sigui, al final no és que una durícia, si jo per exemple ara estic parlant i tinc durícies aquí, les mans d'entrenar, al final és una conseqüència. Hem de pensar que la pell, tant les plantes dels peus com de les mans, sí que tenen una estructura més gruixuda, perquè són zones que estaran en contacte amb objectes, no?, les mans per agafar coses i els peus per trepitjar coses. I tenen una capa més gruixuda, tenen una capa que es diu còrnia, que és una capa com morta, que es forma a la part més externa de la pell, i és aquesta capa la que creix quan hi ha una fricció. Per exemple, és una defensa perquè imagineu-vos que tens un dit que et sobresurt al peu, no?, i el calçat t'està arrossant allà, t'està fent una fricció continuada. Si no es generés aquest excés de pell morta, pell insensible, s'acabaria trencant la pell sana i crearia una ferida. I, per exemple, en pacients diabètics o amb problemes de circulació, etc., doncs pot crear un problema, una porta d'entrada a una infecció, etc. Doncs una durícia és com un escut. El teu cos és molt intel·ligent i quan té una agressió intenta protegir-se fent com una barrera. Si tu la treus, normalment, si segueix havent-hi el motiu que està creant aquella fricció, el cos, doncs, tornarà a fer aquella protecció. Però després hi ha, per exemple, les de la planta, hi ha el famós ull de poll, no?, que és una mena d'urícia que fa com una espècie de cono cap a dins, com una punxa. Això ja seria més problemàtic. Aquí, per exemple, doncs, tens un os que et surt més que els altres, que s'acumula molta més pressió, i la durícia, en comptes de ser plana, es fa amb una forma de cono cap a dins, i això sí que és dolorós, i si no ho buides, si no ho neteges bé, el pacient té dolor.
0: Vale, per tant, no totes les durícies són dolentes, però sí que s'ha de tenir en compte.
1: Sí.
0: S'han de tenir en compte. Ens has dit que les típiques són la dels costats dels dits, no? Sobretot amb sabates de taló. Alguna més que us en trobeu habitualment?
1: Sí, per exemple, molts oients segurament utilitzin calçat de seguretat, que és aquest calçat que té la punta protegida, té la sola antilliscament, etc. Són calçats de la feina per evitar que si et cau alguna cosa, doncs et passi alguna cosa al peu. I, per exemple, nosaltres quan caminem, el peu es desplaça una miqueta dins el calçat, es mou una mica, fa com fricció. Si tenim una... Haureu vist que ara a l'estiu, per exemple, es porta calçat que és més tou, no?, com més de, més de reixa, no?, així molt finet, que t'entra l'aire, i quan fa fred portem calçats més gruixuts, que ens tapen més. Doncs quan més flexibilitat hi ha a la zona, per exemple, dels dits, i el peu, si se'n va cap endavant, té flexibilitat al calçat, es redueix l'agressió, es redueix la fricció. Però si tens el contrari, que seria una bota de seguretat amb la punta totalment rígida, si el peu es va movent i allò no té cap mena de no cedeix, s'acumula més la pressió. Llavors és molt, molt, molt habitual veure la típica durícia del dit gros. Si us mireu el dit gros, la banda que toca cap a dins, no cap al segon dit, allà és molt, molt habitual que surti una durícia. I amb el calçat de seguretat, tant homes com dones, és un lloc supertípic.
0: Des d'aquestes que s'han d'anar traient.
1: Sí, eh? Bueno, al final és el que diem sempre, si no et molesta, si no et fa mal, si no et dona cap problema, doncs si no vols no t'ho treus, al final és més estètic, però si et molesta, doncs nosaltres com ho traiem i ho buidem, la gent es nota millor fins que torna a sortir.
0: Molt bé, alguna més? Alguna més d'aquestes més buscades?
1: Sí, hi ha una que és sobretot amb senyores, també. Ara es veu menys perquè es porta calçat més ample, però és una, sempre dic que és una de les més doloroses, i des de que vaig començar a treballar ja veia que era de les que més malestar generaven. I és la que es diu l'home interdigital. I és una durícia, o un ull de poll en aquest cas, que pot ser més ull de poll o més durícia, però que es genera entre els dits, sobretot entre el quart i el cinquè dit, entre el petit i el penúltim, ¿vale? I aquesta sí que sol ser superdolorosa perquè quasi sempre fa un ull de poll, solen ser zones molt tancades, molt oclusives, que amb la suor també la durícia queda com més humida, més irritada. A part, els dits, si heu vist mai una imatge d'un peu, ¿vale? Les falanges dels dits no són llises, sinó que fan com voltets, són volturudes, i llavors quan hi ha molta fricció entre un dit i l'altre i just coincideix que hi ha el voltet allà, doncs es fa aquesta durícia. Per això amb calçat femení, que té la punta molt estreta o ajunta molt els dits, van russant més un amb l'altre i és més fàcil que surti.
0: Ja, quan parles d'aquestes doloroses, realment el dolor arriba, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo tinc una anècdota inclús amb això, perquè és bastant recurrent. Tenim pacients que venen cada mes, o cada mes i mig, o cada dos, perquè li buidem aquestes coses i aguanten un temps més, tot i que sempre els diem que l'ideal és buscar l'origen. Pues, si ho està generant un calçat, pues, canviar el calçat. Però tinc l'anècdota d'una senyora que estava ja fa molts anys, fa igual 9 anys, i és una història també una mica trista, però bueno, jo l'explicaré. Aquella senyora estava a punt de jubilar-se, li faltava un any per jubilar-se, i jo portava veient-la com 3 anys, i venia sempre per un ull de poll d'aquests. A part, nosaltres a la consulta ho fem, o sigui, en la visita ho fem tot, tenim totes les ungles, les rebaixem, traiem totes les durícies, donem consells, posem la crema que toca, etc. Però aquella senyora estava fastiguejadíssima amb aquell ull de poll, era enorme, el tenia gegant, i venia cada mes, i deia que inclús a les 2 setmanes o 3 ja li feia mal, i mira que ho buidàvem 100% perfectes, veia tot ja el teixit com tocava, sortia sang perquè tocaves ja al fons, i aquella senyora treballava, em sembla que era de neteja. Què va passar? Es va jubilar, estava a punt d'operar-se, ja no podia més, de fet es pot operar i estava a punt d'operar-se, i va ser jubilar-se i li va deixar de sortir l'ull de poll. Per què? Perquè va passar d'estar 8, 9, 10 hores amunt i avall a estar tranquil·leta, doncs, amb els nets o amb tal. Després la senyora, la pobra, se'n va morir, però és una història que sempre recordaré perquè és una cosa que dius, ostres, vull operar això, estic fastiguejat, no puc més, i de cop i volta veus que el mecanisme és el que tu estava generant.
0: Clar, estar de peu, segurament el calçat de la feina, no? Provocava aquesta durícia que és el que dèiem al principi, no? Que n'hi ha que no fan mal i que les tens i que formen part de la forma del teu peu, fins i tot, i n'hi ha algunes que, evidentment, doncs, punyeteres. I a la planta del peu és normal tenir durícia? Abans ho deies, no? A les tribus sí que en tenen, però, clar, els que anem amb sabata habitual... Sí.
1: Perdoneu, perquè ens hem centrat només en les doloroses dels dits, però realment les més habituals són les de la sola, les de la planta, ¿vale? Al final, igual que jo ara comentava que en tinc aquí les mans perquè és on agafes la barra, on agafes les peses, on no, també generes fricció a la mà, amb el peu és el mateix. Veureu gent, per exemple, que té molt de pont, no?, i aplica molta pressió a la part dels dits i a la part del taló, llavors està repartit només en dos punts molt concrets. Altres, per exemple, que poden tenir un peu totalment pla, que tot el pes està repartit en tota la planta, literalment, o sigui, gent que no té ni un mil·límetre de pont, quasi. I després, fórmules digitals, sobretot el que seria la zona dels metatarsians, el que seria el coixinet. Hi ha gent que pot tenir, per exemple, no? Tenim 5 metatarsians, primer, segon, tercer, quart i cinquè. Podem tenir un que estigui més per sota, el que es diu plantar flexionat, que sobresurti més per la planta, un que estigui més pujat, que estigui més dorsiflexionat, i això al caminar pot ser que en comptes de tenir el pes repartit entre aquests 5 metatarsians, no? Reparteix la càrrega, doncs se'n vagi tota, per exemple, amb un quart metatarsià plantar flexionat. Llavors a aquella persona li sortirà una superdurícia en aquell quart metatarsià o inclús l'ull de poll. Llavors, per això diem a vegades... en el cas de plantilles que hem tractat en altres episodis, doncs pots, a vegades, en més de fer una plantilla a mida per treure pressió en aquell punt concret, doncs va, provem primer una plantilla tubeta, aviam si se t'entreu pressió aquí, i si no ja fem una mida amb uns elements que et treuen just la pressió d'aquell punt en concret.
0: Bueno, evidentment d'aquestes dels metatars jo crec que això ho ha tingut gairebé tothom,
1: sí,
0: no? Fins i tot
1: clàssic.
0: O algú que hagi fet una caminada llarga o això. Que abans deies que aquesta part de dalt és la que no té sensibilitat. Llavors, per què quan caminem se'ns fan llagues? O per... Vol dir que està fallant el mecanisme o que ho estem destruint més ràpid del que construeix el peu?
1: No, el tema de les butllofes, vale? Es genera una mica pel mateix mecanisme, que és el que es diuen forces de cisallament, que són forces en sentit contrari, és una fricció, vale? I aquí el que està passant és que és com si estiguessis separant les capes de la pell, d'acord? Llavors, una persona, per exemple, amb la pell molt seca, una persona, per exemple, més gran, amb la pell més seca, és molt més difícil fer una butllofa perquè hi ha menys líquid. Amb la butllofa normalment és en pells, per exemple, solen veure's més en adolescents, que tenen una pell molt carnosa, molt hidratada, molt... que suen més, vale? Llavors allà sí que la pell té més quantitat de líquid i quan es genera una fricció, en comptes de, per exemple, jugant a futbol o bàsquet o el que sigui, tu quan rotes un peu, per exemple, i estàs friccionant amb el terra, doncs, per exemple, amb una pell més seca es faria una durícia i amb una pell més humida o que sua més o més hidratada, al final el que estàs creant és que s'acumuli líquid entre capa i capa, vale? Llavors depèn una mica de la persona, també, del motiu, però sobretot del tipus de pell. Jo us diria, no us puc demostrar res amb articles científics, però jo us parlo de la meva experiència, el que jo veig, i és que normalment depèn més de la quantitat d'aigua de la pell de la persona. Vale? Mm-hmm. És molt més típic veure butllofes amb gent molt jove, sobretot adolescents, o, per exemple, la gent que fa camins molt llargs i sua molt, com quan van al Camino de Santiago, que són moltes hores durant diversos dies amb suor, humitat, llavors és, depèn més de la humitat, vale? La humitat que hi hagi al peu.
0: Bé, en tot cas, com sempre diem, si teniu alguna durícia, algun aspecte que us preocupa o simplement algun dubte, doncs podeu anar a visitar l'Adrià Carnels, entre l'IACS, a Vilanova. Allà doncs, us mirarà les durícies, us les curarà si cal.
1: I també, que no m'havien rebut de dir-ho, que això no ho he dit en cap episodi, crec, normalment penjo contingut a Instagram, penjo reels a Instagram, cada setmana intento fer un o dos, bueno, normalment dos o tres, i Adrià Carné Podólogo en castellà, allà cada setmana hi ha reels que edito jo mateix i em preparo jo mateix amb consells i trucos sobre totes aquestes coses.
0: A vegades fins i tot informació que hem donat aquí,
1: sí,
0: surten,
1: sí, tot,
0: en algun
1: tot allà, tot allà.
0: Per tant, doncs, si voleu veure-ho,
1: sí,
0: no?
1: Que mai me'n recordo de dir-ho, però...
0: Si voleu posar imatges, doncs Adrià Carné Podólogo, allà a Instagram també trobareu doncs aquesta informació, i si no, doncs aneu a visitar-lo al Centre Aliacs a Vilanova i li feu una visiteta. Adrià, doncs moltes gràcies i fins la propera.
1: És un plaer.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Poso que alguns de vosaltres la coneixeu, que és l'alanet, en castellà eneldo. És una planta de la família de les umbel·líferes, de les apiàcies, que la seva flor és com un paraigües. El seu nom científic és Anetum graveolens. Llavors, és una planta que la podem fer servir com a per la cuina. És condiment de sopes, de plats de peix. Jo sé que es fa servir per marinar el salmó. No sé si ho has provat mai, Àngels. Després també es poden fer encurtits, per fer patates bullides, per fer ous. Després, com a efectes medicinals, doncs és una planta molt digestiva. També és carminativa, és a dir, elimina els gasos. I també és un gran regulador diurètic. És aperitiu, és a dir, fa entrar la gana, i també és galactògena, és a dir, les mares quan estan amamentant, doncs augmenta la producció de la llet. És a dir, aquests usos que té doncs, són per les flatulències, per l'aerofàgia, pel roig, després també si tenim vomiteres doncs ens ajudarà, etc. És a dir, és una planta de la família del fonoll, és a dir, el fonoll té un sabor més anissat, en canvi l'anet té un sabor més dolç. Llavors, l'oli essencial d'anet que podem trobar en alguna herboristeria hem d'anar en compte perquè per via externa, si ens exposem al sol, doncs ens pot causar com un escoissor, és a dir, poden sortir granets, una dermatitis de contacte. I després aquest oli essencial per via interna pot ser convulsionant, és a dir, no el farem servir. Per què ens anirà molt bé aquest oli? Doncs aquest oli el podem posar, per exemple, en un vehicle, doncs com pot ser oli d'ametlles, i ens podem fer fregues a les cames i quan arribi l'estiu doncs anirà molt bé per la circulació venosa. Després també a la infusió de les seves fulles o de les seves llavors serveix pel mal de panxa. Després també per augmentar la secreció de bilis, doncs a les seves llavors es veuen diluïdes en aigua. Diuen que té una certa activitat per disminuir el colesterol. Diuen que va molt bé també per tractar aquesta bactèria, la Escherichia coli. Diuen que també ataca la salmonella, baixa la pressió arterial, etc. O sigui, realment és una planta que la trobem... A veure, es pot trobar pel Garraf en llocs que siguin alts. És molt semblant al fonoll, molt semblant també a l'anís, però té aquestes propietats una mica diferents. Doncs a gaudir molt amb aquest anet. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Molt bé. Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Etnobotànica. Moltes gràcies. Doncs fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt més estable després de les tempestes d'ahir que van deixar quantitats destacables de precipitació entre els 20 i els 30 litres. Hem d'esperar que avui, però, que el temps sigui molt més estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, amb algun núvol residual ara a primera hora del matí, amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit molt bé i la mínima s'ha situat en els 21 graus, mentre que la màxima avui pujarà clarament i estarà entre els 30 i 31, amb una humitat força alta i xafogor notable. Ben feble amb terral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats a la tarda, fent que la mar avui estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem un temps variable, amb més núvols al matí, alguna clariana esporàdica i cel més clar a la tarda, amb algun núvol baix però ja ocasional. Aquesta nit la temperatura pujarà i se situarà al voltant dels 22 o 23 de mínima, però demà la màxima quedarà una miqueta més curta perquè la insolació serà més escassa i no passarem dels 29 graus, amb una humitat que serà més alta i l'ambient més xafogós. Ben feble, agregar a la primera hora i deixar bloc moderat la resta del dia. Això farà que la mar continuï moguda amb marejol i àrees de maror.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta com una de les principals novetats una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetent Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadura del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tot una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026, que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants a la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors d'Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Verema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte, dia 5, hi haurà activitats infantils i jocs gegants, inspirats en la Verema, amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Taxio Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Verema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Verema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
4: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
3: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera acollirà fins aquest dijous, 27 d'agost, l'exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz d'Osta, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles. La mostra reuneix una selecció representativa del seu treball. El públic hi trobarà retrats a gran format, composicions abstractes elaborades amb tècniques mixtes i materials com el carbonet, les tintes, les cretes o la pols de marbre. Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu al municipi.
5: He fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil, en el sentit de que hi ha molt de color, i la primera capa es fa amb colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta, i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
3: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, i si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 5:45 de la tarda. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 12:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la. El crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
6: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
3: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
6: Sí, perquè bueno, van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un inspirat amb el Charlie Riven, però amb versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava de Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
3: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
4: És un tema que afecta moltes llars. I a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei, eh?
7: Un cop, sí.
4: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
3: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
4: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
7: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
3: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
7: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
4: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no?, si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
3: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
4: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
3: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries.
0: El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i al 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

0: Joder, una altra cançó per este xaval.
1: Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et llormau. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de la llúdriga surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb la